0: Has dicho buenos días.
1: Vale, se me había olvidado ya.
0: ¿Te he dicho yo buenos días a ti?
1: Es que no me acuerdo.
0: Pues buenos días, Barceló.
2: Pues que no falten los buenos días, las veces que sean, Ángels, y que no falte tampoco tu demostración de que sabes cómo se pronuncian las cosas. Tienes buena pronunciation.
1: Una diputada británica ha denunciado el consumo de alcohol en el Parlamento, en Westminster.
0: Sí, se trata de Hannah Spencer, no lo diré como tú, claro. Hannah Spencer, diputada del Partido Verde.
3: Pero, no ves series de la BBC.
2: ¿Pero cómo es eso?
3: Westminster.
2: Yo digo Catedral de Toledo. Y ya está, y ya
3: no
2: está.
3: No te equivocas.
2: No, pero ibas bien encaminada porque te han salido fans hasta en Leipzig, o sea, internationally known, ¿no? Los compañeros de deportes estaban ahí para cubrir la conference y se encontraron con Nicky.
4: Nicky, ¿de dónde eres?
5: Yo soy de Croydon, que está donde el barrio donde el Crystal Palace, en Inglaterra, pero yo vivo ahora en Mallorca. Y soy aficionada a lo que es la cadena SER, escucho a Ángels todas las mañanas. Me encanta el Hoy por Hoy también.
2: Hombre, cómo no le va a encantar, ¿eh? Que te haces, que igual tú vas a la BBC ahora.
3: Bueno, mira tú,
2: ojito,
3: espérate, no lo descartes.
2: Ojito.
3: Con esta pronunciación que tengo.
2: Y Nicky dijo, si todo hijo de vecino le manda cariños a Ángels, bueno, Ángels, tú allí, Ángels, claro, Ángels, pues allá también, Nicky.
5: Vale, pues Ángels, good luck, espero que te vaya todo bien, llevo años escuchándote y que te vaya súper bien.
4: Hay que decirle, Ángels, se está emocionando, ¿eh? Lleva la gafa de sol, pero yo...
0: El mensaje de Nicky, fíjate la historia.
2: Total, hay que empezar también a mirar al extranjero, ¿eh?
3: Claro que sí, hay que empezar a abrirse campos.
2: Y has empezado, porque tu marca también la has internacionalizado. Aunque yo creo que tampoco ha sido muy original.
3: Soy la reina del baile.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, Dancing Queen, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
1: Pero es que me he autonombrado Dancing Queen, de aquí hasta el día que me vaya.
6: Que sepas que a mí me mandan mensajes mucha gente y me preguntan ya directamente por Dancing Queen.
1: Claro.
6: ¿Qué tal está Dancing Queen?
1: Pues eso, pues exacto. O sea, a partir de ahora, ese va a ser mi nombre artístico. Es más, voy a pedir que cambien los indicativos hasta el
6: hoy por hoy, con Dancing Queen.
2: Y hubo un
3: hubo
2: indicativo
3: lo hizo,
2: de Dancing Queen. Ahora también,
3: hizo.
2: Manda cuyons que con mi sintonía ni muevas hombritos ni nada.
3: Y con Dancing Queen baile.
2: Y te denominas la Dancing Queen, Ángels.
3: Porque yo bailo en la intimidad, guapo.
2: Ah, como Aznar con el catalán.
3: Ah, venga, vámonos.
2: Muy bien, muy bien. Publi, seguimos, venga.
7: Hoy por hoy.
8: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
9: Valorado.
8: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
9: 100% asegurado.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
11: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
12: Que recordarás los sueños que vamos a cumplir, las cosas que quieres compartir.
13: Escuchar ese temazo y ponerte a cantar es tan normal como ser cliente de Unicaja. El banco que está junto a ti haciendo más grande de lo normal. Hazte cliente en unicaja.es.
14: Nuevas tensiones internacionales, líderes imprevisibles y una actualidad que cambia minuto a minuto. En momentos así, no basta con saber lo que pasa. Hay que entenderlo en profundidad. Suscríbete a El País y accede sin límites a nuestras investigaciones, análisis y contenido exclusivo con el que conocer lo que está sucediendo y todo lo que está por venir. Únete a nosotros, El País.
15: Este viernes abrimos la ventana desde el Castillo Valderrobres. Viajamos hasta la comarca del Matarraña para hablar de sostenibilidad turística, patrimonio y nuevos pobladores. La Ventana, con Carlas Francino. Colabora Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Teruel y Comarca del Matarraña. Cadena SER, el poder de la conversación.
2: Queen.
3: Venga,
2: a ver.
3: Venga, pero esto es de verbena, ¿no?
2: Pasos prohibidos, da igual.
3: Vale.
2: Lo que tú quieras.
3: Venga, va, termina ya, que nos quedan, mira, menos de 3 minutos.
2: Total, porque además ayer decías que esto es como las giras de despedida,
3: claro,
2: de los grupos musicales.
3: Vengan a verlo porque no lo volverán a ver.
2: Total, total, total. Pues mira, ahí vamos a estar. Y como siempre en este programa también hemos tomado las cosas con humor,
3: ¿sí?
2: Vamos con un momentazo de esta semana de Pepe Rubio.
3: ¡Ah, qué raro!
2: ¿Te suena, no?
3: Me suena.
2: Único, inigualable, ya lo conocéis, siempre sienta bien. Pepe esta semana vivió una de esas escenas de cuando tu hijo a última hora del día te avisa tarde de que tiene que hacer algo para el Insti y justo para el día siguiente.
16: Y cuando ya vuelvo a casa tranquilamente en torno a las 7:30, me dice mi hijo: papá, me acabo de dar cuenta que para subir nota en francés tengo que hacer una Kiss Rogen.
17: ¿Qué quieres decir?
16: Y grabármela en vídeo para la profesora. Digo, perdona.
18: ¿Qué hora era? ¿Qué hora era cuando te dijo esto?
16: Las 7:30. Wow. ¿Pero cómo vamos a hacer una Kiss Rogen ahora? Yo nunca he hecho una Kiss Rogen. De todas maneras, sé.
2: ¿Qué cosas piden, no? No,
3: o sea, pero para subir la nota de francés.
2: Además,
3: una Kiss Rogen.
2: Bueno, yo digo una Kitsche.
3: Una Kitsche.
2: De toda la vida.
3: Es que yo creo que los profesores de hoy en día...
2: Bueno, grábate un TikTok, ¿no? En francés y te subo 2 puntos, ni tan mal. Vamos a por esa Kiss Rogen.
16: Digo, pásame la receta y yo te voy diciendo la receta, pero como el niño es bilingüe de catalán, pues me la pasa en catalán. Entonces yo le decía las cosas en catalán con mi catalán y él me las traducía en francés al vídeo. Entonces yo era como, ingredientes, bacon fumat, y el otro pour faire la quiche, nous avons bouchon, pâté ruisé, lardon fumé, fromage emmental ratillé, fromage emmental rapé.
2: Claro que sí, pero ¿cómo no vamos a estar tristes con lo que vamos a estar de menos estos momentos?
3: Es que estos momentos, de verdad, me los voy a poner en bucle.
2: Pepe, que es el protagonista casi de su propia sitcom, ¿no? Yo tengo la sensación de que le están grabando por algún sitio y nosotros felices de que lo comparta con todos nosotros.
16: Era como la historia esta de Cole y Tippy Cole con la cómo llena un vaso de agua. Fiqué en la pasta brisa la safata rudona. Meté la paté frisé dans un plagón. El niño y así todo.
2: Claro, la próxima película de Ratatouille es Pepe y es su hijo.
3: Mira, Masterchef no van a ir, seguro.
2: Seguro que no.
3: Seguro que
2: ahí
3: van a ir.
2: No. Bueno, además no para él, Pepe. Pepe sigue y yo creo que él ya se cree chef de Le Cordon Bleu, por ejemplo.
16: Mientras tan, baten a ous, a feguir la nata, a la cheta, una mica de sal.
19: El catalán también te lo inventa.
16: No, claro.
3: Y el niño, lo está diciendo bien.
16: Y el niño, pendance tan,
2: baten de repente estamos juntando, no sé si la SER, la BBC o France Info, de repente, también presentado por la Dancing Queen. Esto se nos ya ha ido de las manos hace rato,
3: ya hace tiempo que se nos fue de las manos.
2: Pues
3: yo creo que por eso nos sigo.
2: Claro, y ya para terminar, la receta... No, por eso no. Pero la receta...
3: Por eso también.
2: Está bien. Pero la receta, evidentemente... ¿La receta?
3: La recepta.
2: Soy de Argentina. Ah, la receta.
3: La receta.
2: Venga, pues la receta, evidentemente, tampoco salió nada bien.
16: La masa, claro, se tiene que hacer hueca para que eche después toda la cosa. Pues se nos hizo soufflé.
1: Claro, porque hay que pinchar la masa.
16: Pues se nos subió, no sabíamos, nunca habíamos hecho...
19: Hay que pinchar la masa siempre.
16: Y entonces digo, bueno, la empujo un poco para abajo y cuando la consigo empujar, se abre, se rompe. Y echamos el líquido, papá, mía. Digo, esto no me van a subir nota. Digo, que te bajen nota, que me da igual. Tú llevas la Kiss.
2: Total, pues efectivamente, no sé si le subieron nota o no, yo creo que fue casi suspenso.
3: Yo es que creo que está suspendido el niño.
2: Pero precisamente, por si alguien todavía tiene alguna duda, por este tipo de momentos, Ángels, vamos a echar de menos tú hoy por hoy.
3: Pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros.
2: Déjate querer, déjate querer un poco.
3: ¿Eso es una canción?
2: ¿Sí?
3: Sí.
2: Bueno, déjate de querer, que es lo que te toca.
3: Muchísimas gracias. Ahí los llevo. Gracias de verdad. Hasta el lunes.
20: Radio Alcoy, Cadena SER.
21: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
22: 30 grados centígrados.
20: Hoy por hoy, Alcoy, Paco Agulló.
23: Hola, bon dia i benvinguts a l'Hoy por hoy, Alcoy, de avui divendres 29 de maig. Dia amb el que acabem aquest mes de maig per al que fa d'entregues d'aquest programa diari Hoy por hoy al Coll. Tornarem ja el proper dilluns, que serà 1 de juny. Per aquest final de mes tenim preparats nombrosos continguts. El primer d'ells serà una nova entrega de les entrevistes en Soc Alcoià. En aquesta ocasió tornem a la política i serà el torn de dos components de Guanyar Alcoi, que anys enrere ho van ser del Partit Comunista i d'Esquerra Unida. Els protagonistes seran Sergi Rodríguez, regidor actual i portaveu de la formació, i Lluís Torró, qui també va ser regidor i diputat autonòmic. Per altre lloc, ja en la segona hora, escoltarem el portaveu de la coordinadora pel valencià de l'Alcoià i el Comtat, Vicent Romans. Vicent es parlarà de l'última hora de la trobada d'escoles en valencià que tindrà lloc just demà dissabte a la veïna localitat d'Ibi i on s'esperen prop de 8.000 participants. També en aquesta segona hora podrem escoltar el regidor de Joventut de Muro, Sergi Silvestre. el qual es parlarà de la sèrie d'activitats que tenen preparades per a les pròximes setmanes per als més joves. I per últim tindrem l'espai habitual de cada divendres, com és el cinema amb Virgilio Colomina. Ell ens explicarà les estrenes d'aquest mateix divendres per a la pròxima setmana. Moltes gràcies una vegada més per la seva atenció i comencem.
0: Una vegada més hem vingut fins al Soc Alcoià per a poder parlar de la societat, de la cultura i, en aquest cas, de la política alcoiana. Ho han fet alternativament al llarg d'aquests mesos. Fede Escoda,
4: què tal? Com estem?
0: Molt bé. Hem portat alcaldes, exalcaldes... I ara tu volies... Tenies ahí una inquietud a veure aquestes dues persones que m'ho
4: acompanyen. Sí, perquè ells no han arribat a ser alcaldes, però també han estat ahí des de sempre. I és el Partit Comunista que es mereix un homenatge també, com tots els altres han tingut així, perquè ells diguen, més o menys, el que era la política d'antes, el que és ara i el que és inviable o no és inviable, pues, bueno, que ens conten un poquet.
0: Partit Comunista d'Espanya. Sergi Rodríguez.
5: Molt honorable Partit Comunista d'Espanya, sí.
0: Molt bé. Lluís Torró, hola Lluís.
17: Hola, què tal? Com estàs?
0: Molt bé. Moltes gràcies per estar així els dos.
5: A vosaltres, per invitar-nos.
0: I com sempre diem, no? Que crec que la primera conversa, no?, ha estat fantàstica. Lo bé que hem dinat, no?
5: A veure,
0: que...
5: el menjar... boníssim, i la companyia estat, sobresalient. A més, a Fede, els que el coneixem des de que érem ben jovenets i han passat de tot junts.
4: Han jugat junts i tot a futbol sala.
17: I les coses que no podrem dir ara.
0: S'han dit en l'altra taula. En l'altra taula s'han dit ara.
5: He de dir que era un gran jugador de futbol.
0: Sí?
5: Molt bon jugador.
0: Però això no ho havia dit ningú encara, la primera volta que diu.
4: S'agraeix.
0: A veure de què jugava.
5: Ell estava de sempre golejador, però sobretot golejador. Sí?
0: I tu extrem?
5: Jo extrem esquerre, sempre.
0: Extremet. A veure, contamos un poc, comencem parlant d'això, que era molt divertit. A veure, jugaves en el Partit Comunista d'Espanya.
4: I després en el Litro Litro, eh?
0: Exacte. Els dos equipos fonamentals.
5: A veure, jo, als 18 anys, perquè abans no permetien més joves jugar, jo vaig estar esperant als 18 anys per poder jugar en l'equip del Partit Comunista del País Valencià, que va ser un equipasso. Vam guanyar les 13 hores, les 24 hores, vam començar en tercera, segon i primera, i bueno, era una passada. Quan va acabar aquella època, em va fitxar la penya Litro Litro, els que coneixia, i molt agradablement també van fer molt grans temporades. Sí.
4: Molt bones, molt bones temporades.
0: Sí, éreu el terror de la futbol sala.
5: Sí, la veritat és que sí.
0: A veure, i Lluís, també coneixes també?
17: Sí, home, jo a Fede des de fa un munt de temps, també a través de la penya Litro Litro, perquè jo encara que no sóc mai membre actiu de la penya Litro Litro, però tenia contactes a través de molts coneguts i s'han ajuntat una quantitat de voltes massa gran i tot, diria jo.
4: I a la Vall de Gallinera, sobretot.
0: Què ha passat? Què ha passat en Benicili?
17: No, pues, perquè, bueno, Sergi també està d'allí.
0: Benialí, jo deia Benicili. Benialí, perdó.
17: Benialí des de l'any 80 que hicim a festes allà. Un grup de gent, gent d'allí, però també gent del Coll, i fem unes festes extraordinàries i ells han estat molts anys la penya participant activament allí en les festes i s'ho han passat...
4: I què de s'ho passat?
17: Extraordinàriament bé,
0: I seguissin passant-se.
17: Encara s'ho passem igual de bé.
0: Vam fer un xicotiu examen. Va, a veure, Sergi, demostra'm primer de Litro i Litro. A veure, qui són els noms?
17: Tio,
0: tu pare difícil. Sí.
17: Pollero, Lerma, Fede, Maldo, Ursus, Albert, Paco de Chorizos, Montoya i el que no...
4: Javier és que viu fora, és militar i sempre ha sigut de fora.
17: Llevat de Javier és de més. Ara quan ha dit la Montoya dic, hòstia, clar.
0: Ha provat el tot. Bueno, el que volem un poquet comentar és això, en aquestes converses.
4: Els inicis de...
0: Quan
4: va començar Pepe Sanus en el govern, quan després de la transició va entrar algo del PC, no? Per exemple, ton pare va entrar de...
0: regidor.
4: Com era aquell entonces,
0: Què el contava ton pare?
6: Què contava ton pare,
17: entonces? Home, jo entonces, quan va entrar mon pare en l'any 79, jo tenia 13 anys, ja que vaig complir... No, 13, què collons? 14.
0: 14, no passa res.
17: Vale? No, allò va... Sobretot aquella legislatura particularment va ser una legislatura molt especial, no? Perquè era la primera legislatura després de la dictadura, i va haver un ambient molt especial entre tots els regidors que estaven aleshores allí, no? I es van fer moltes coses, es van canviar moltes coses perquè el COI estava fet un pèntol en una muntona de coses. Jo recordo sobretot particularment les coses, diguem, que nosaltres teníem més contacte, no? El tema de la cultura, el tema de l'educació,
5: el
17: mestre, per exemple, va fer un paper extraordinari, el tema de la vivienda. Es van construir moltes viviendes públiques i habitatges protegits en aquell moment. El tema de l'àvia, vull dir, van haver, diguem, pensen les coses, diguem, que mos toquen amb nosaltres de més a prop, no? No sé, jo va ser molt especial, sobretot perquè a més va generar un clima de convivència entre les persones que estaven en aquell moment allí, independentment dels partits en les que estaven, que jo crec que després no s'ha reproduït en cap altre moment.
4: Ara, l'època d'ara, com la veus?
0: Viatgem 40 anys a l'actualitat.
5: A veure, en aquella època sobretot es tractava de consolidar la democràcia i estava tot per fer. Entonces era més fàcil posar-se d'acord tots absolutament perquè estava tot per a fer. Ara, després de... quants? 40, 50, de pico 50 anys de democràcia 50. Formal, diguem, les coses són més difícils. Jo crec que n'hi ha coses de l'estat de la ciutat que podrien tindre consens, però la veritat és que, malauradament, i jo sóc des que pense que s'ha introduït un missatge de l'odi, de la discrepància violenta, que perjudica molt l'assentament de la democràcia, el del diàleg i del consens. Això és el perill, no? Però almenys els que venim d'una cultura democràtica i d'un partit que va lluitar moltíssim per la democràcia, com va ser el Partit Comunista, tenim ben ensenyat que mereix la pena treballar en el consens, treballar en el diàleg i treballar per la democràcia, que és el valor més suprem que tenim, la llibertat i la democràcia. Exactament, és en tots els costats.
0: Independentment del bando, sí.
4: Jo voldria, no sé, reconèixer al pare de Lluís, que va ser de regidor en aquell temps, i també el pare de Sergi, que va ser don Manuel Rodríguez,
0: també,
4: que era un bon metge.
0: És el que diem, a veure, ells són comunistes de raça, la sang.
5: Quan hi parlava dels 14 anys, és que als 14 anys ja militàvem en les joventuts comunistes, sí, nosaltres, sí. Ben jovenets, al principi, en la transició, sí. Ja militàvem en les joventuts comunistes perquè veníem d'una tradició que s'enjuntàvem en el camp quan poguérem per a enjuntar els pares se n'anaven ahir al Racó amb una aventura o al preventori o on fora per a poder parlar de política, i nosaltres érem xavals que donàvem més per sac que una altra cosa, però clar, escoltàvem els majors i vivíem un ambient d'esperança, de llibertat, d'alliberament, perquè la nostra gent havia estat la majoria a la presó, son pare va estar en la presó o estaven en l'exili, no? Era una situació pues, emocionant, que ho recordes ara, de molta gent que ja no està amb nosaltres, però que va donar tot, absolutament tot, per la democràcia i per la llibertat, i això està poc valorat, i jo crec que mereixen un reconeixement al respecte.
0: Que és el que està dient.
4: Jo sempre ho he dit, el perquè s'ha perdut el nom o el Partit Comunista. Per què no es diu Partit Comunista? El que va lluitar perquè es legalitzara el Partit Comunista i de sobte no, ara ja no. Ara es diem Esquerra Unida, ara es diem Podemos, guanyar, o ganaremos, no?
0: Ganaremos, no. Sumamos.
4: Sumamos o restamos.
0: No. Bueno, explica'm.
17: El Partit Comunista seguís estant ahí, seguís existint i seguís tenint la seva vida activa. El que passa és que, una altra cosa és que de cara a les eleccions, el que es tracta de... s'ha de sumar a molta gent que per les raons que siguin no comulga exactament en les mateixes idees que pugui tindre el Partit Comunista o qualsevol altre dels components d'aquestes plataformes unitàries, però que d'alguna manera entenen que es poden posar d'acord en les qüestions més bàsiques d'un programa per a defensar els interessos de la major part de la gent, i això és el que compta. Lo de les sigles sempre és una qüestió secundària, no? No és important qui, lo important és sobretot què.
4: Però al final la base que està ahí...
17: No, hi ha base...
4: No sé, Podemos, guanyar, compromís, és tota la mateixa base. Si anareu units igual,
17: Sí, la idea seria eixa, poder anar units. El problema de no anar units, ja el dic, en un, pues, suposo que sempre no es pot dir mai al 100%, però en un 90%, ja el dic jo, que en, vull dir, ho dic en absolut convenciment, no és cosa nostra, eh?
0: Sergi, tu que estàs ahí,
5: no, que l'important és el què, vull dir, la unitat que és preciada i que n'hi hauria que aconseguir-la sempre en base a un programa, a un objectiu polític, a una proposta de canvi de lo que no mos agrada per a algo que sí que mos agrada, que és avançar, no? A transformar la societat en el bé, val?
4: Jo sempre, no sé, m'ha quedat així en el programa, m'ha quedat en el programa perquè la gent vota ja si eres del Barça al Barça, si eres de Madrid al Madrid, si eres socialista al socialista, si eres pepero, pepero o PP, bueno. Però clar, no n'hi ha programa. Quan uno diga vaig a fer este programa, sí, m'agrada aquest programa, si és del partit que sigues, m'agrada el programa que jo presento,
0: el més tu i tu més,
4: ara està el tu ho has fet i no ves programes,
5: és que hauria que atendre més el que es diu que no el que diu, és a dir, tenim sempre estigmes, no? Tenim, pues, si ho diu este, no. Atendre sempre el que es proposa, i si el que es proposa es pot compartir i consensuar, és l'adequat, no descartar-lo perquè ho proposa uns o ho proposa un altre, no quedar sense esquemes partidistes, vale? De, bueno, si ho diu este que és del PP,
0: ja va, vale,
5: no. N'hi ha que saber què és el que es diu per a parlar de lo que es diu i no de qui ho diu.
4: I sobretot, antes de les eleccions, vaig a fer això, això i això. I quan entres, ostres, fes-ho, que has fet un programa que... Però no, este, no n'hi ha programes, no veus programes.
5: Morados que el tenim, eh?
0: Ah, ja. Bueno, el nostre està. Canaite, jo, però el que estàveu comentant d'aixes diferents sensibilitats des de l'esquerra, tu també que és un gran cinèfil, la pel·lícula de Ken Loach, la de Tierra y Libertad, el que era anarquistes, anarcosindicalistes, comunistes, o sea, el problema que ha tingut un poc l'esquerra ha sigut sempre eixe, no?
5: Eixa
0: divisió, sí, tan gran que arribaven després els falangistes i s'havien matat entre ells ja. Sí. Diria, bueno, ja no tenim res que fer.
5: Això, a veure, hi ha una frase famosa de la Montserrat, no? Era la Montseny, la Federica Montseny, que era anarquista, sí, que quan va vindre el moment de l'alçament feixista per defendre la República va dir molt clar, va dir: ara no som ni socialistes, ni comunistes, ni anarquistes, ara som republicans i en defensa de la democràcia, són lluitadors per la democràcia, tots junts. Jo penso que això més o menys va ser l'original frase, no l'ha dit exactament.
0: Sí, bueno, perdonem-lo.
5: La idea sí, era aquesta, no? Deixeu-se de sigles, deixeu-se de partits, ara n'hi ha que defendre la llibertat i la democràcia i som tots junts.
0: Sí, sí.
5: Jo penso que això ara toca precisament aquesta filosofia.
0: El poder estar. A veure, Lluís, per a qui està mirant-nos, el coneixem i això, però has estat...
5: Som tots antifeixistes.
0: Ara així la frase. Des de l'any 99, explica'm-nos, perquè a Sergi el tenim ara dia a dia, li preguntaré un poc del dia a dia, però tu...
17: L'any 99 vaig encapçalar la llista aleshores d'Esquerra Unida, vaig presentar el 99 com Esquerra Unida, després em vaig tornar a presentar el 2007 com Esquerra Unida a l'Entesa, i el 2015 pues, em van enredar, perquè no es pot dir d'altra manera, i em vaig presentar a les eleccions autonòmiques. Vale? I vaig... Jo la meva... Inicialment només la meva intenció era estar màxim de 6 anys, però bueno, les circumstàncies que es van presentar després, després del 2007, les eleccions del 2011... van forçar a tindre que quedar-me d'un any més des que jo volia, i el 2015 vaig acabar. Vaig estar 8 anys de regidor, en les quals jo seguia treballant en el meu, que sóc professor de la Universitat d'Alacant, i després, quan vaig anar a València, que vaig estar 8 anys en València, que com a anècdota puc dir que en 8 anys en València només em vaig quedar una nit a dormir en València, en 8 anys. Però, ahir sí que vaig tindre que deixar-me a la universitat.
4: Vas arribar a ser tenint alcalde, no?
17: Jo en la, en l'any 99, entre el 99 i l'abril del 2000, vaig ser primer tenent d'alcalde encara en...
4: I en possibilitat de ser alcalde?
0: Què va passar ahir? Què va passar ahir? A veure, perquè hem tingut així a Pep Sanus i aquest canvi que va haver ahir va ser un poc allò... Uf. A veure, va, el que es pot contar.
17: No hi ha res. Vull dir, hi havia un desgast molt gran de la figura de Pep Sanus. sobretot perquè progressivament ell va anar decantant-se cap a posicions cada volta més properes a lo que seria una gestió de dretes de l'Ajuntament, particularment en qüestions de caràcter de serveis públics, econòmics, etc. Eixe desgast va fer que perquè era la majoria absoluta, ja la va perdre el 95, però el 1999 es va quedar en una situació pitjor, perquè no sols que no tenia majoria absoluta, sinó que hi havia un partit que tenia més vots que ell, que era el Partit Popular. Aleshores, nosaltres vam condicionar el vot a un canvi en la línia programàtica, i ese canvi que ell va assegurar que es faria, que a més també es va comprometre a fer un canvi, diguem, en el cap visible de l'Ajuntament, que es proposaria una altra persona del PSOE, pues un
23: parell d'anys. Que no fora ell.
17: Per a poder ser alcalde. I tot això a partir... Això ho vam signar en juny del 99, i a partir de... com a molt tard, de novembre d'aquest mateix any, ja estava treballant perquè això no fora així. Va privatitzar els autobusos, que s'havia compromès que no ho faria. I després, ja, no? Després, sobretot, va posar en marxa el procés de privatització de l'Auia, i ahir pues, van plantar i van dir que no. I a partir d'ahir ell va ser el que va muntar tota la història i li va deixar el govern al Partit Popular. Vull dir, va ser ell, perquè, de fet, després el propi Partit Socialista va tratar de refer les coses, si no recorde mal, cap a octubre, quan va canviar la seva executiva, va nomenar una altra persona, i ell des de fora va fer que quatre regidors del Partit Socialista s'inscriuen per garantir que Miguel Peralta pogués seguir sent l'alcalde. Per tant, es poden pegar-li moltes voltes, però la història és una i no es pot escriure d'una altra manera, no?
6: I ara el pressupost d'aquest any no s'ha aprovat.
5: No es podia aprovar.
6: Què ha passat?
5: No es podia aprovar perquè nosaltres portàvem des del principi de la legislatura en un posicionament col·laboratiu per a tirar endavant les qüestions que són importants per al COI. I sempre posaven la mateixa línia, és a dir, la continuïtat de la recuperació dels serveis privatitzats, dels que hem parlat abans, i sobretot la no ubicació d'un polígon industrial damunt d'un aqüífer com el del Molinar, que és fonamental per al futur del poble d'Alcoi. I tot va anar bé, però quan vam aprovar els últims pressupostos del 2025, al mes següent es va firmar el protocol, l'alcalde d'Alcoi, el Partit Socialista, el govern de la local, amb la Generalitat, per a reclassificar, exactament, per a recalificar el sòl no urbanitzable i no urbanitzable protegit en urbanitzable per a poder ubicar el polígon. A partir d'ahir se sabia, ho sabien. A mi el que m'estranya és que sorprenga algú de que no aprovarem els pressupostos, perquè ells sabien i ho tenien molt clar, que si passaven aquesta línia, guanyar el COI no anava a permetre ninguna negociació ni res. Era una línia roja.
4: N'hi ha molta gent que no sap el que passa en l'aquífer, si feren el polígon ahir.
5: Pues jo crec que totes les informes, no, dels últims que ja han fet hincapié de la possibilitat de contaminació de l'aigua de l'aquífer del Molinar, de la que bevem tots els alcoians, no són d'ara, són des de fa 30 anys, quan ha hagut intents continus d'intentar ubicar allí, perquè clar, uno veu que allò està planet i que és fàcil de posar i està comunicat en la carretera, pues hasta inclús l'informe últim de tràfic del Ministeri ha dit que tampoc ho permetiria per tal, no? És a dir, han hagut molts informes que diuen no és el lloc, no és que el feu al cap perquè ahir no es pot ubicar perquè n'hi ha un perill evident de poder contaminar l'aigua del coll. Per tant, hi ha que buscar alternatives i no perdre el temps en una cosa que no
4: tal. Una cantaria bo que vaig a tot...
5: A veure, posar en un polígon industrial que, a més, estaria molt limitat en quant a l'activitat industrial, més de 80 activitats industrials no es podrien fer de cap de manera, està en la capçalera del riu, del Molinar, és a dir, en la capçalera. Per baix d'aquesta capçalera es poden fer coses, però la capçalera, que és l'origen d'on tenim un depòsit d'aigua que és mil·lenari, que és un depòsit d'aigua que té una riquea que en el futur i davant del canvi climàtic que estem assistint, pues, evidentment és una riquea que val més que tota la indústria del país.
4: No, per això el que vull preguntar-te també, val la pena fer un polígon nou en el coll o aprofitem els que tenim?
5: N'hi ha que aprofitar molt més els que tenim, que n'hi ha possibilitats, però n'hi ha que buscar una alternativa comarcal. És a dir, no es pot fer ara, en l'època en la que vivim, una política de campanari, que diem, una política de municipi per municipi. N'hi ha un gran cinturó industrial des del Coll fins a Estalbaida, si vols, on tenien que n'hi ha possibilitats de terrenys que estan per baix de la capçalera del riu, que es podria fer adequadament un polígon.
4: Sinó Coll o...
5: No, en el conjunt de la comarca. N'hi ha que buscar una alternativa comarcal. Tenim els polígonos de cotes baixes, de cotes altes, tenim el Santiago Pallà, tenim la Beniata, que n'hi ha encara possibilitats d'ubicar indústria i sobretot en naus que estan buides, que són moltíssimes.
4: Ahí
5: la possibilitat.
4: N'hi ha molt,
5: moltíssimes,
4: molt
5: moltíssimes, perquè a més ara la indústria d'ara no és la manufacturera d'abans, no necessita grans fàbriques, sinó que ja l'alta tecnologia permetís tindre una activitat industrial més dinàmica, més productiva, sense tant d'espai.
4: Jo crec que el lío de la canal és per una empresa. Pues, de veres, i tota aquesta empresa n'hi ha que dir, bueno, pues, no la ubiquem ahir, la ubiquem allà, tal, i si vols bé, si no, jo què sé, jo sé que és un problema, però bueno, n'hi ha que veure el que és viable o no és viable.
6: Volies comentar?
17: No, hi ha només una empresa, hi ha una qüestió de que hi ha determinats sectors...
6: Perquè, perdona, este tema ja el tractaves tu 20 anys enrere, que era la canal.
17: L'any 99 ja estava aquest tema damunt la taula.
6: Perquè en 26
17: anys. No és que l'any 99, és que l'altre dia, quan estàvem preparant el debat este que vam fer l'altre dia en la Mútua, un company de Salvem l'Aquífer em va passar una informació que jo no desconeixia, que no recordo ara si és l'any 81 82, ja va haver una proposta de fer un polígon industrial allà a la zona i un informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer dient que allí no es podia fer un polígon industrial, bàsicament perquè qualsevol vessament podia contaminar el Molinar, i això
6: és lo de la història se repite. A veure, pregúntalos ja per la Rosaleda, va, que estic esperant la pregunta.
5: Jo crec que tot... Preguntar de coses de quan es tropaven per ahí de viatge
6: treballant junts. Això també hem de parlar, això al final. A veure, és que mos diga Gonzalo...
4: Sí, la Rosaleda, pues tots han comentat el tema, pues bueno, vosaltres que opineu de... Com estava, el que ha sigut i el que és ara.
17: Jo, si vols, parlo de la part d'abans i Sergi era que comenta la de després. Quan això es va portar a terme, jo estava en l'Ajuntament. Recordi que en aquell moment, això seria el 2004, una cosa així, vam ser l'únic grup polític que ens vam oposar radicalment a això, però no per res, sinó perquè hi havia una zona verda i el que es volia fer no era una zona verda. Però, a més, és que ho reconeixien els mateixos informes, no de la gent que anava a jutjar això, sinó el mateix projecte ja dia que allò anava a deixar de ser una zona verda. I en aquell moment era evident... Per a tot el món es veu que, llevat de, per la gent del PP que va aprovar això sense ningú problema, que allò no anava a ser legalment possible fer-ho. Per tant, el que és incomprensible és que això hagi tardat tant de temps, primer, primer que es fera, que era una barbaritat, segon, que es denunciara, i després, ja parlo com a ciutadà, un autèntic despropòsit, que després d'haver sentències judicials que això dient que jo no s'havia de fer, que això ja ha tardat tant de temps en fer-se. Ahir li passa la paraula a Sergi que...
6: El relleu.
5: La història de lo de la Rosaleda és la història de la incompetència i de la barbaritat per part del Partit Popular a l'hora de projectar projectes per a la ciutat. És a dir, els tribunals ho van tindre molt clar, és que era molt evident que era il·legal, i a pesar de denunciar que era una il·legalitat, van tirar endavant per totes, val? Ni havia que fer-ho, ni havia que fer-ho. I a més, tinc que recordar que va ser l'època en la que el Partit Popular va introduir a Ortiz, vale? Enric Ortiz, en el Coll, en el tema del Calderón, en este tema, i en altres temes, el del Boulevard també, no? Vull dir que una persona que a més ha estat condenada per corrupció, i ahir la teníem, no? I ara, pues, què ha passat? Ara s'ha fet una persentència judicial, s'ha tingut que actuar, i on nosaltres el que ens preocupa moltíssim és que tinguem encara que negociar en este personatge per a tindre que obrir el pàrquing de la Rosaleda, que és molt necessari per a la zona i per al comerç de l'Alameda. Per tant, el que no voldríem, i estem ja treballant en això, és que una volta que es solventi el tema, i nosaltres volem que si este home no té que obrir el pàrquing, pues que s'acabi la concessió, que es licite de nou i comencem a altra volta a tindre els mateixos problemes. Acabem ja i fem un pàrquing públic gestionat directament per l'Ajuntament. Sí. Perquè si no, anem a tindre altra volta els mateixos problemes. Una concessió, l'anterior era 50 anys, no t'ho perdis, eh? Ara una altra licitació, que siga 10 anys o a 15 anys o a 25 anys, a mi personalment semblaria que és repetir els fracassos i les formes de fer que no deurien, que deurien de transformar ja en un ajuntament realment valent per resoldre aquestes coses.
4: Vos agrada com s'ha quedat la Rosaleda ara?
5: És que n'hi ha que esperar que els arbres creixin.
4: No, no, però a part d'això, li falta una cosa.
6: El quiosco.
4: No, la floristeria, per supost, perquè siga una bona zona verda. I després l'estàtua, Camilo Sesto.
6: També,
4: on la posaríeu?
5: Ara té més poc espai, perquè ara ja està la de Sant Jordi arrimada al poble. Que això està molt bé, que sigui arrimada al poble.
4: Camilo també. Perquè la gent pugui anar a fer-se les fotos allí.
6: Al costat, allà Camilo, al costat del Camilo.
5: Hi ha molta gent que es para a fer-se fotos allí en l'estàtua de Sant Jordi ara, eh?
6: Sí, sí, d'aquesta part, d'aquesta part.
4: Això du turisme i du...
6: De temps, jo crec que no sé si mos cabrà Serelles, mos cabrà... Que són les preguntes habituals que fem.
5: Que parlem de les vivències.
6: Què ha passat, què ha passat? Doncs ja entrem...
4: Sergi i jo s'enjuntem, perquè és curiós que jugàvem en la penya Little Litros 2 a futbol sala diumenges, fèiem el vermut, dinàvem, i se n'anàvem cada dues a casa. I el dia següent, sense saber-ho, coincidíem amb l'avió, que se n'anàvem d'Alacant a Barcelona o a Madrid, fèiem escala i anàvem a Galícia a treballar. I coincidíem i parlàvem molt de política...
6: Però us havíeu vist la vespre anterior.
5: Jo que aprofitava aquests viatges per dormir un poquet, sí, me'l trobava d'ell i ja no podíem dormir. Ja,
6: acabem, acabem de jugar i ara resulta que ens tornem a trobar. No?
5: S'ho passava molt bé. La veritat
4: molt
5: és
4: bé,
5: que...
4: Molt bé, han sigut sempre amics. Ja dic, nosaltres no hem tingut mai colors polítics en la penya. No. I bueno, lo bonico és això, que a mi m'agrada sempre poder parlar de política obertament. I avui dia jo que estic així en el bar... No pots parlar de res perquè a la mínima t'hi juno de costat i hi ha un odi molt gran i això hauria d'acabar-se. No sé per què ha vingut aquest odi, però això hauria d'acabar-se. Som tots a una, collons. N'hi ha que intentar fer les coses bé. Ni uns són malos ni altres són tan roïns. A veure si entre tots arribarem a un algo, perquè si no, això reventarà. Això reventarà.
5: I és molt important l'educació. L'educació i la cultura política, vull dir, per a parlar i discutir sempre hi ha que tindre educació, respecte. I diu, no sé d'on ha vingut aquesta temporada de l'odi, que no sols és així, sinó és en tot el...
4: Tot Espanya.
6: Home,
5: quan venen personatges com el Trump o quan es passa el que passa en Palestina, doncs clar, això és un origen, i és un origen que és racista, xenòfobo, és aquell que ataca als drets humans. I el més fonamental que n'hi ha és el respecte als drets humans.
6: A partir d'ahí.
17: Jo penso que l'únic que pensa la gent és qui és beneficiat de totes aquestes coses. No? Quan la gent es dedica a tirar-se els trastos i a no escoltar els demés, no per lo que diu, sinó per qui pot ser, perquè en realitat després tampoc sabem massa bé qui som. Hi ha que pensar, darrere de tot això, qui es beneficia d'això? Perquè des de luego no es beneficia la gent del carrer, no es beneficia els treballadors, sí. Es beneficia un sector molt concret de gent que són els que estan promovent això, eh? Vull dir, això no és una cosa que ha caigut del cel, està promogut. Vull dir, hi ha una sèrie molt xula que és, no sé, me'n recordo quina plataforma, no sé, que es dia de Loud Voice, la qui xilla més, que és del el tipo en la cadena Fox, que després el van condemnar a més per ser un acosador sexual, que és el que va inventar aquesta manera de relacionar i fer política, i això té un beneficiari clar, les grans èlits que controlen el poder en tot el món.
4: Tota la vida.
6: Però Lluís, en la teua classe, la gent jove, què li passa a la gent jove?
17: Home, la gent jove hi ha de tot, eh? Vull dir, hi ha gent més implicada, menys implicada.
6: Vosaltres, els xavals de 14, 13, 14 anys.
17: Jo tinc, tinc gent de 18, 19 o 20 anys, no? Però bueno...
5: Si tinguin 14.
17: Sí, moltes voltes pareix que siguin més joves, però sobretot n'hi ha un desapego molt gran en general als problemes d'avui dia, o sobretot una forma de voler-los molt personal, no? molt del que es toca a mi concretament i el de més, i això
4: hi ha
17: és
4: molta negatiu. Gent en contra de la societat, això és el que fa mal. Hi ha molta gent que veu que no n'hi ha feeling i es posen en contra de la societat, i això és el que fa por.
6: Això és el que està. Bueno, mos queda res un minut, anem a donar una notícia, una primícia, home, que m'has dit que puc donar-la.
5: Quina és? T'ha donat permís?
6: Em
5: fas por.
6: Acabem legislatura i Sergi Rodríguez no seguix.
5: No, no vaig a tornar-me a presentar com a capçalera de la candidatura. Jo ajudaré a l'equip Quisca de les primàries, perquè afortunadament guanyar té una cosa molt, molt, molt valuosa, i és que fem primàries obertes a la ciutadania. Tot qui vulga pot participar presentant-se.
6: Que estan mirant.
5: Exactament, i pot votar. Val? De moment ja sabem que n'hi ha dos candidats per encapçalar la candidatura, i a partir de l'1 de juny ja s'obrin les possibilitats perquè la gent s'apunte, perquè vol col·laborar, vol formar part de la candidatura, i n'hi hauran unes primàries en juliol per ordenar-la. S'ordena estrictament en les votacions primàries.
4: Direu guanyar o canviar?
5: No. De moment vos direm guanyar al COI, que ens ha costat molt consolidar la marca. Però bueno, ahí estem tots. Ahí n'hi ha una esquerra molt plural, persones independents.
4: Litros i vals,
6: tu deixa.
5: Mira, això estaria bé. Guanyem litro i litro. Això és una marca electoral.
6: Jo he vist l'últim missatge. Ja
17: no res. Sí. Vull dir, jo, com sempre, estic en un lloc on estic. Vull dir.
6: Tu segueixes vinculat.
17: Professionalment faig la meva feina i tot això, però segueix vinculat, evidentment, a Esquerra Unida, al Partit Comunista, i en este cas, sobretot, a guanyar el COI.
6: Recordes plenos d'este home, quan parlaven els plenos, notaves que era de les entranyes, que ho sentia.
17: És que m'ho prenc molt fort, sobretot perquè quan estic convençut d'una cosa...
6: Muerte. Molt bé, però això són alguna de les coses que m'han faltat. Molt bé, Fede, per res.
4: Un plaer, com sempre.
6: Tindré així a Sergi i a Lluís.
4: Falta algun partit ja, no?
6: No, és que ja s'han fet
4: tot. Vale.
6: Bueno, vaig molt bé. Moltíssimes gràcies. Gràcies a dos per vindre.
23: Este próximo 10 de junio, Radio Alcoy te invita al programa especial en homenaje a Camilo VI, nuestro cantante más internacional. Un recorrido por su vida, su música, testimonios de personas que lo conocieron y audios de nuestra hemeroteca que marcaron una época. Recuerda, 10 de junio, especial Camilo VI, solo en Radio Alcoy, en el programa Hoy por Hoy Alcoy, a partir de las 12:20 horas hasta las 14 horas. Con la colaboración de... Diputación Provincial de Alicante, Librería Papelería Natura, Comercial Papachí, Mercat de San Roc, Club de Fans de Camilo VI de Alcoy.
7: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Alcoy Centro Comercial Alzamora. Infórmate en soloptical.com.
8: Aquesta mateixa vesprada al Círculo Industrial tindrà lloc una activitat cultural molt interessant que porta per títol Fernando Cabrera i la pintura alcoyana en el Museu de Belles Artes d'Alicante Mubach. I per a què serà a partir de les 19 hores i per a què ens parli d'ella, podem tenim així el testimoni del bibliotecari del Círculo Industrial i a més també és membre del patronat de Fernando Cabrera, de la Fundació Fernando Cabrera, i és amic d'esta casa, i és José Luis Antequera. Bon dia, José Luis, com estem?
9: Bon dia, Paco.
8: Un plaer poder parlar amb tu. A veure, tenim ahí, no tenim molts minutets, però és que ens ha paregut molt interessant aquesta xerrada. Contau-nos un poquiu.
9: Bueno, esta xerrada és interessant perquè és el Museu de Belles Arts de Alacant, en pleno, el que ve al COI, a parlar-nos d'un alcoià, que és Fernando Cabrera Cantó, el nostre pintor. Sí. Ve Maria José, que és Adea, que és la tècnica d'exposicions i difusió del museu, i ve el mateix director, Jorge Soler, que són dos experts del segle XIX en Alcoià, i volen explicar, el motiu és Fernando Cabrera Cantó i els fons històrics de la pintura alcoyana en el museu, en el Mubach, o el Museu de Belles Arts d'Alacant. És important perquè Alacant té molt d'enllaç en Fernando Cabrera, perquè ell en l'any 1926 va ser nomenat fill preclar de la província d'Alacant i per la Diputació precisament de la província, i va haver un molt homenatge i una gran exposició de l'Ateneu. I això commemorem els 100 anys d'aquest nomenament en esta xerrada.
8: Vale, perfecte. Com has dit, fill preclar.
9: Preclar, sí. Ostres, és que Fernando Fernando Cabrera va ser fill preclar de la província, sí. Fill adoptiu de l'Ajuntament d'Alacant i fill predilecte de l'Ajuntament d'Alcoi, en el mateix any, 1926.
10: Ostres, que curiós, que curiós. Molt bé, molt bé. Sí, sí. Molt bé. Pues esta és una de les activitats que s'engloba dins de lo que és la Fundació Fernando Cabrera Cantó i el Círculo Industrial. Sou els dos organitzadors, veritat?
9: Efectivament, efectivament.
10: Vale. A veure, contamos només dos cosetes més. Bueno, és que els dos ponents ens has comentat, el mateix director del MUBAG i Maria José, no? Que són dos experts, perquè a més és que hi ha molt de fons, no? Hi ha molt, molt alcoià ja en el MUBAG, no? Perquè jo també li he vist Emilio Sala, Antonio Gisbert, no? Tenen molta obra.
9: Plàcido Francés, Casanova, tota l'escola alcoiana està representada en el museu, i aquestes dues personalitats són molt amants d'esta pintura alcoiana, aquesta que està molt reconeguda. Pensem que Lorenzo Casanova va ser el que, sobre 1900, una miqueta abans, ell va morir en 1900, va obrir l'acadèmia allí en Alacant, després d'obrir-la en Alcoi, i bueno, és molt reconegut Alcoi com a centre neuràlgic de la pintura del segle XIX en Alacant.
10: Que xulo. Molt bé, doncs és un poquet això. Bueno, tu faràs un poc la presentació, no?, dels dos ponents.
9: Sí, vale. Jo farà Indalecio Carboni, que és el president del Círculo, i després jo també tancaré membre de la Fundació Fernando Cabrera, perquè nosaltres estem dinamitzant la figura de Fernando Cabrera a través de la Fundació Fernando Cabrera, recentment constituïda, i que estem pues, donant-li una diguéssim, una espinta per sí. La conega, no?
10: Exacte. Ja quedarem i ja se'n veniu Javier Aracil, el president, i tu, i mos conteu més cosetes de tot el que esteu preparant, eh?
9: Fem així, no? Efectivament. Molt bé, Javier és el president.
10: Sí. Exacte. Molt bé, doncs pues tenim eixa cita, és aquesta mateixa vesprada, de 9 hores al Círculo Industrial, i en eixa presència de Fernando Cabrera en el MUBAG, però també parlaré un poquet de tot el que és la pintura alcoiana en este gran museu, que la veritat és que és preciós, és xulíssim. Molt bé, doncs pues, moltíssimes gràcies de nou, José Luis, estem en contacte.
9: Anem a la Sala Castanyer, en tot cas, a les 7.
10: Ahí estarem.
9: Entrades lliure, des de l'Ordre.
10: Exacte. Molt bé, moltes gràcies.
9: Gràcies, Paco, a tu.
11: Se necesita oficial con experiencia para carpintería de aluminio. Interesados, llamar al teléfono 96-554-7347 o enviar currículum a bolsatrabajo@seima-alcoi.es. Se precisa administrativo para media jornada, ampliable a jornada completa, con experiencia en atención al público. Interesados, enviar currículum al correo curriculummon@gmail.com.
12: Canarias. L'AIREF avala la previsión de gasto en pensiones del gobierno, pero advierte de que no se garantiza la sostenibilidad del sistema. La Autoridad de Responsabilidad Fiscal cree que el envejecimiento de la población presionará el endeudamiento a largo plazo hasta el 123% del PIB en 2050. Pablo Anzola, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el 13% del PIB que, según el organismo, gastará España en pensiones hasta 2050 está a tres décimas por debajo de lo que marca el límite de gasto. Esos son los cálculos de la AIREF, que avala, por tanto, el cumplimiento de la regla, pero que insiste, como ya hizo el año pasado, en que ese límite está mal diseñado y no garantiza en este momento la sostenibilidad del sistema de pensiones en el largo plazo. Inés Olondriz es la presidenta del organismo, decía.
24: Cuando uno mira la sostenibilidad en el largo plazo, nos lleva a que en el 2050 la senda de deuda va a tener una pendiente positiva y va a ir creciendo.
13: Las pensiones, pero también el gasto en sanidad o en cuidados, presionarán las cuentas públicas y llevarán la deuda hasta el 123% del PIB en 2050. La AIREF pide al gobierno reformar esa regla de gasto para garantizar la viabilidad de las cuentas públicas.
12: El gobierno respalda las palabras de ayer de Óscar Puente y reafirma que lo que está pasando con los casos judiciales abiertos, como el de Leire 10 o el de Zapatero, es extraño. Lo ha dicho Arcadi España, que es el ministro de Hacienda.
25: Yo creo que el ministro Puente, por supuesto, es una palabras que comparto. Él hizo una descripción de hechos. Máximo respeto y confianza en la justicia, en los fiscales, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay que dejarlos a trabajar con independencia. Es verdad también que hay algunos elementos que casualidades no parecen, ¿no? Cualquier ciudadano que esté viendo estas filtraciones es consciente de que algo extraño hay.
12: Ni la imputación de Zapatero ni la entrada de la UCO en Ferraz están contemplados en el CIS de mayo que se acaba de publicar. En el barómetro, el PSOE sigue en cabeza, pero el Partido Popular y Vox crecen un punto y medio en intención de voto. Aunque entre lo más llamativo está la respuesta de la población a la prioridad nacional. Julia Molina, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Los partidos de la derecha crecen en este CIS que se elaboró entre el 4 y el 18 de mayo durante la campaña andaluza y después de conocer los resultados en esa comunidad, mientras que el PSOE cae dos décimas, aunque se mantiene en primera posición en intención de voto y saca una ventaja de algo más de 11 puntos al PP. Sumar cae un punto. El barómetro también se elaboró después de los acuerdos en Extremadura y Aragón, así que el CIS pregunta por el concepto de prioridad nacional impulsado por Vox y aceptado por el PP en esos pactos. Los resultados entre quienes están informados sobre el asunto dicen que un 44% está de acuerdo con el concepto, pese a que un 40% cree que es una idea incompatible con la Constitución.
12: Del exterior, Bruselas cree que Rusia ha dado un paso más en su intento de desestabilizar a Europa y apunta directamente al Kremlin por el dron que ha impactado en un edificio en Rumanía que ha dejado dos heridos. La Comisión está diciendo que es necesario intensificar la presión sobre el Kremlin. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
14: Sí, buenas tardes. La Comisión habla de una agresión inaceptable y repiten que Rusia ha cruzado una línea roja, como decía esta mañana la presidenta von der Leyen.
15: These drone incursions, we see them an interference in our democratic system.
14: Porque estas incursiones de drones buscan desestabilizar nuestras democracias, acaba de decir el portavoz de la Comisión Olof Gill, que subraya el compromiso del Ejecutivo comunitario para reforzar el flanco oriental, una promesa que ya trasladó esta semana la presidenta a los países bálticos, donde también hemos visto una escalada en las incursiones de drones en las últimas semanas. El presidente ucraniano Zelensky pide intensificar la presión sobre Rusia. Bruselas recuerda que prepara ya un nuevo paquete de sanciones. El canciller alemán Merz dice que tanto Alemania como la OTAN están preparados para defender cada centímetro del territorio de la alianza.
12: El ministro español Álvarez acaba de escribir además un mensaje en X condenando esta incursión del dron y ha mandado su apoyo a Rumanía. Iberdrola se fija como objetivo alcanzar los 21.000 millones de euros de beneficio neto hasta el año 2028. Así lo ha asegurado el presidente ejecutivo de la energética, Ignacio Sánchez Galán, en la Junta General de Accionistas, que ha aprobado por una mayoría del 97% los planes propuestos por el Consejo de Administración.
16: Las inversiones también en nueva potencia alcanzarán los 15.000 millones, principalmente en las tecnologías eólica terrestre y marina y almacenamiento, tanto de bombeo hidroeléctrico como con baterías. Para hacer realidad este plan, vamos a realizar más de 10.000 nuevas contrataciones de personal.
12: Y el Consejo Consultivo de Andalucía ha concluido que la licencia municipal que amparó el proyecto del Algarrobico es nula. 20 años después se allana el camino para la demolición de este hotel a medio hacer en esta playa del municipio de Carbonera. Será Almería, Javier Romero.
18: La demolición del Algarrobico cada vez más cerca al anularse la licencia de obras después de más de 20 años. Los ecologistas urgen ya al gobierno a que entren las máquinas. Eva Saldaña, de Greenpeace.
19: Así que hoy, desde Greenpeace, exigimos la demolición inmediata de este mamotreto y, por supuesto, que los presupuestos públicos de 2026-2027 reflejen ya las partidas necesarias para devolver la playa a su estado original.
18: El Consejo Consultivo de Andalucía dictamina que la licencia que permitió construir el hotel en Carboneras es nula de pleno derecho por edificar en suelo protegido y vulnerar la ley de costas. Con todo, un pronunciamiento preceptivo y vinculante que obliga al Ayuntamiento de Carboneras a certificar la anulación definitiva del permiso urbanístico en una próxima sesión plenaria.
12: Deporte, Sonia Luz, muy buenas.
26: ¿Qué tal? Buenas tardes. Se mueve el mercado con el Barça como protagonista. ¿Dónde está el primer fichaje para la próxima temporada, Nisola?
27: Pues ahora mismo, en estos momentos, Anthony Gordon, el primer fichaje del Barça para esta próxima temporada, está firmando su contrato en el despacho del presidente Rafa Juste, acompañado también de Joan Laporta, y dentro de unos minutos, a partir de la 1:30, se va a hacer esta primera rueda de prensa del internacional inglés como futbolista del Barça.
26: Gordon, que llega al Barça, mientras que Íñigo Pérez se despide como entrenador del Rayo Vallecano. En estos momentos va a comenzar la rueda de prensa. Mañana termina la temporada de clubes a nivel continental con la final de la Champions entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain, y la cadena Ser ya está en Budapest. Cuéntanos, Lluís Flaquer, buenas tardes.
28: Buenas tardes. El Puskás Arena cogerá en un par de horas la previa de la gran final. Luis Enrique y Arteta comparecerán ante los medios evidenciando ya desde hoy el toque español de esta final de la Champions. El Paris Saint-Germain, actual campeón, se siente favorito ante un Arsenal que vuelve a una final 20 años después, buscando la que sería primera Champions de su historia. Aficionados ingleses y franceses ya se dejan ver por el centro de Budapest, ciudad que acogerá el partido que decidirá mañana a las 6 de la tarde quién se proclama campeón de Europa.
26: Gracias, Flaky. Y tenis, Roland Garros está jugando Pablo Carreño contra el argentino Tirante. Primer set para el español y en unos minutos Rafa Jodar contra el americano Michelsen.
0: En un mundo donde los algoritmos eligen qué es lo que importa, ¿cuál es la actualidad?
2: La filosofía que lo peta en redes.
0: ¿Y quién es el último gurú de moda? Tú haces algo revolucionario. Elegir por ti mismo. Eliges.
3: Yo creo que es más necesario que nunca este pensamiento crítico sobre
0: pensar.
4: Well, I mean, you know, by that time,
3: bueno, let's say aquel entonces.
0: Escuchar otras voces.
5: Yo a ti te daría el papel, ¿eh?
3: Me lo darías, ¿no?
5: Te daría el papel de hacer de ti mismo.
0: Y disfrutar la conversación. Eliges a vivir, que son dos días. Y es que nuestro algoritmo.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
0: Eres tú. A vivir, que son dos días, con Javier del Pino. Cadena Ser. El poder de la conversación.
12: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Casal.
0: Cadena Ser. Servicios informativos.
17: Comunidad Valenciana.
20: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
21: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
22: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo.

0: Radio Alcoy, Cadena Ser.
1: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
2: 31 grados centígrados.
3: Iniciem la segona hora d'aquest Hoy por Hoy al Coll, el que és Hoy por Hoy al local. Recordem en estos continguts, escoltarem ara a Vicent Romans, que és el portaveu de la coordinadora pel Valencià de la Collà i el Contà. Parlamos de la trobada d'escoles en Valencià, que tindrà lloc a Ibid just demà. Després també escoltarem al regidor de Joventut, Sergi Silvestre, que ens parlarà de les pròximes activitats per als més joves. I per últim, el cinema amb Virgilio Colomina, com cada divendres. Moltes gràcies per la seva atenció i continuem amb tota la programació.
4: Este próximo 10 de junio, Radio Alcoy te invita al programa especial en homenaje a Camilo VI, nuestro cantante más internacional. Un recorrido por su vida, su música, testimonios de personas que lo conocieron y audios de nuestra hemeroteca que marcaron una época. Recuerda, 10 de junio, especial Camilo VI, solo en Radio Alcoy, en el programa Hoy por Hoy Alcoy, a partir de las 12:20 horas hasta las 14 horas, con la colaboración de Diputación Provincial de Alicante, Librería Papelería Natura, Comercial Papachí, Mercat de San Roc, Club de Fans de Camilo VI de Alcoy.
3: Ja queda molt poquiu per a que just demà dissabte tinga lloc l'inici d'una nova trobada d'escoles en valencià, que aquest any serà la veïna localitat d'Ibi. I per això, per a parlar, perquè ens donem ja més detalls, perquè ho tenim ahir, hem anat periòdicament parlant en ell, però ara ja sí que és immediat, podem parlar amb Vicent Romans. Hola, Vicent, què tal? Bon dia.
5: Molt bé, com esteu?
3: Molt bé, Vicent, ja res, queda no res.
5: Mira, pues ahir vam fer reunió encara de la comissió organitzadora per repassar tots els últims detalls, no? Perquè sempre convé mirar a última hora com estan les coses. I així, a les 8 del matí, ja estarem allà muntant, posant taules, vaja, preparant els últims detalls, perquè al matí hi ha activitats, hi ha a la plaça La Palla, sobretot, i els carrers adjacents, perquè està el passacarrer i el cercavila que farà la Unió Musical d'Ibi, després hi haurà partida de pilota, hi haurà també tallers de la societat de ball d'Ibi, i hi haurà també buxaranga, hi haurà un acte especial.
3: Dime.
5: Que fins última hora tampoc hem gosat dir-ho, perquè és el reconeixement d'algunes persones Bibi i Berudes, que hem destacat, ho he volgut destacar des de la comissió organitzadora com a persones que han fet una bona tasca durant molts anys per la llengua i la cultura a Bibi. I tindrem també la presència de la presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verónica Cantó, que en principi vindrà a vesprada, però per problemes familiars i tot allà vindrà al matí, també saludarà el públic assistent.
3: Estarem ahí amb vosaltres. La socarra Verònica no pot faltar, ella està ahí sempre.
5: No, a més serà curiós perquè serà la seva última intervenció com a presidenta a la trobada de la comarca, perquè al juny ja canvi en l'acadèmia i Verònica deixarà de ser-ho i serà... Pues, qui trien els acadèmics i les acadèmiques.
3: No ho sabia, que acaba el càrrec.
5: Sí, són coses, vale. Coses aquelles que passen.
3: Exacte, sí. tipo
5: de les institucions democràtiques.
3: Exacte. Molt bé, pues res, a veure, què més anava a dir? Nosaltres tu saps que un poc emillem el tema de xifres, que calculeu, gent d'on ve, explica'm un poquet d'allà, ensengui un poc, no? Però bueno, vale, dis-me.
5: A veure, per quantitats, sí. Sempre és estimatiu i nosaltres sempre hem preferit dir quantes persones hi haurà una trobada des de les 10:30 del matí que comencem fins, posem per cas, la 1 sí. de la nit que acabarà el concert d'Auxili. Qui diu la 1, diu 12:30 o 1:30, perquè els concerts... Aleshores, pensem que igual 7-8 mil persones poden anar passant

0: en un moment i en un altre. Val? Sempre és cert que hi ha una major afluència de persones quan es fan una localitat gran, com és Ibi, que no, per exemple, com l'any passat que hem estat a Fageca, que és una altra situació geogràfica i poblacional, perquè això també és així. I que qualsevol persona que li vinga de gust arrimar-se i anar als tallers o vindre al concert també que fem per la vesprada, doncs clar, això suposarà un increment. Però, vaja, sempre és una qüestió estimativa.
1: Molt bé, molt bé. Ai, claro, és que m'has dit hasta migdia. És que després per la vesprà no m'ho vull explicar.
0: Clar, hem parat al migdia perquè para al matí. A la vesprà.
1: Tornem per la vesprà, sí, perdona.
0: No, a la vesprà arrenquem a les 6 de la vesprada, sí. I de 6 a 8 són els tallers, que n'hi hauran més de 40 centres educatius que muntaran els seus tallers, i unes altres tantes entitats o editorials que també aportaran la seva paradeta, que al remat serem més de 60 espais en paradetes, diríem, per la llengua i la cultura pròpia, no? Hi ha el concert de la vesprada, que el farà Marcel Marcià.
1: Ostres, Marcel, molt bé. Sí. Carles Llinares, sí.
0: Carles no estarà perquè té problema de salut, però els seus companys de grup, sí. Estarà, per tant, música n'hi haurà perquè les persones que saben fer pinya per la música i en València, pues, ens ho arreglen i... Encara que a Carles hi haurà els altres companys fent música i diversió.
1: Marcel Marcià per la vesprà i després...
0: I bé, després n'hi haurà, abans del Marcel Marcià, hi haurà unes paraules de salutació, sí. Que estarà la presidenta d'Escola Valenciana, estarà també la presidenta de la coordinadora, estarà Larissa, que és la directora del Servei d'Extensió Universitària de l'Universitat d'Alacant.
1: Sí.
0: I estarà per primera vegada públicament i adreçant-se al públic. Estarà el nou encarregat dels temes de política lingüística, la Politècnica al campus del Coll, que és Vicent Díez.
1: Ostres, Vicent, no? Molt bé.
0: Sí, vindrà, el van convidar i va dir...
1: Que guai.
0: Doncs mira, una alegria, no?
1: Superbon, tio.
0: I també estarà al remà, que és una cosa que solen fer, vindrà la regidora d'Educació d'IBI, com a representant de l'Ajuntament d'IBI, i després vindrà i dirà i l'any que ve a Banyeres de Mariola.
1: Ostres!
0: La regidora Bea.
1: Ostres! Bea Francesc.
0: Bea Francesc, correcte. De Banyeres.
1: D'acord. Sí. La pròxima seu. Ja mos has fet ahir una primícia. Molt bé.
0: És que això
1: serà Banyeres de Mariola. Molt bé.
0: Tu saps massa que, per exemple, si parlem en clau Alcoiana, tota la gent sap l'any que ve qui serà la capilla, qui serà l'altre.
1: També, no? Veritat.
0: Doncs, veure, no és que vulguem ni menys copiar ni platjar de Mora Cristian, però...
1: Ja es fa aquest relleu, en els Jocs Olímpics, els Jocs Olímpics també, una ciutat agarra el relleu de l'altra, exacte, l'organitzadora, però així igual. Tibi, el que és el relleu d'Ibi, l'agarra Banyeres de Mariola, molt bé.
0: Exacte.
1: Estarà l'alcalde també d'Ibi.
0: Saben que la qui parlarà com a representant
1: la regidora.
0: Serà la regidora.
1: Vale.
0: L'alcalde estarà, entenc que sí, que vaja que quan entre ells parlen qui estarà i qui dirà, en aquest cas, hasta Paula, que ha estat una persona molt eficaç, molt treballadora en la comissió.
1: Això és el que era un poc l'última pregunta que anava a fer, no? La implicació per part de l'Ajuntament, per part de tots els col·legis d'Ibi.
0: Sí, ha estat cadascú en la seva mesura, perquè és així, no? Però molts centres d'IBI s'han implicat, no només el dia de la trobada, i no només la comissió organitzadora, sinó en les activitats prèvies, vull recordar, de manera especial el Festitró, no?
1: Sí.
0: On van participar 20 centres educatius, molts d'ells eren de d'IBI, sí. I per tant, aquest reconeixement a aquesta tasca continuada, i també que el dia de trobada estaran, i l'Ajuntament ha estat, i les associacions d'IBI, tant els amics de les ermites, perquè això sigui, a les 10 del matí començarà el toc de campanes de les ermites d'IBI. L'any passat a Fageca vam hem fet ara allò de el toc a inici de festa major, que era la trobada, doncs enguany hem dit, això de les campanes pot ser, van dir, sí, però ha de ser de les ermites. Doncs bueno, tant se val. Claro. Però que és allò de tocs d'alegria per dir, ei, veïnat, que tenim festa.
1: Anunciem, anunciem.
0: Val? I han empreses també de Divi, hi ha després col·laboracions puntuals com Consum, Consum Divi, Albina, no? Que sí. Ens ha fet una sèrie d'ofertes, una quantitat de tickets a un preu especial
1: de gelaets que hi havia des del poble del gelat i del...
0: Clar, hem procurat, clar. Com que sempre lligar aquestes coses, que estarà obert el museu del joguet i el museu de la biodiversitat també. Molt bé. Per tant, en això estem ben contents de la col·laboració. Hi ha també una parada d'una empresa de joguets especialment educatiu, que és Marcais, vull dir que estem contents de la implicació social i d'entitats i alguna empresa de Divi, la veritat.
1: Molt bé. Ahí ve també, responent. Molt bé, doncs res, gràcies. Vicent, per tot, d'una vegada més. Bueno, i sempre he dit Vicent, però bueno, de la coordinadora de València de la Colla del Comtat.
0: Em fareu, m'avorriran, però sabeu que sempre n'hi ha un equip, encara
1: darrere.
0: Pugueu sentir una veu com bastant habitual o coneguda. Però sempre hi ha un equip de coordinadora, de coordinació, i òbviament lligat a totes les altres trobades, perquè IBI i Potries a la Safor seran les dues trobades que tancaran el cicle de trobades d'enguany.
1: Està molt bé. Vale, perfecte. Doncs pues mira, una altra cosa també, un altre dato us has donat. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres sempre.
1: Fort abraç. Adéu.
0: Igualment. Adéu, salut i llengua viva.
2: Domingo 7 de junio, a las 12 horas, en el Salón Rotonda del Círculo Industrial, concierto Hola Verano, a cargo de la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante. Director Francisco Mestre. Concierto benéfico, donativo 10 euros. Lo recaudado irá a beneficio de Coratge, Asociación de Familiars y Afectats amb Danys Cerebrals Adquirits. Organiza Rotary Club Alcoy, Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante y Círculo Industrial. Domingo 7 de junio a las 12 horas, concierto Hola Verano. No faltes.
3: Acabem ara les rodes de premsa que han tingut explicant tota la programació a nivell juvenil que tenim ací a la localitat de Muro, totes les activitats, que millor que fer un xicot i resum amb el regidor de joventut, que és Sergi Silvestre. Hola, Sergi.
4: Bona vesprada.
3: Bueno, molt complet, no?, tot el que ens heu presentat, i la veritat és que es nota, no?, que esteu ahí treballant molt per a aquests joves, sobretot, específicament els joves...
4: Sí, la veritat que el que estem intentant és desenvolupar i posar a la pràctica el pla estratègic de joventut que vam acabar de redactar farà escassament 6 mesos, i tinc agraït ahir l'esforç i implicació del tècnic de joventut, de Fran Medina, perquè hem volgut plasmar tot el treball que des del 2023 estem fent, des de la regidoria de joventut, implementant el que és la plaça de tècnic de joventut, que no hi havia. Ara hem aprovat en un recent pressupost també en el que és la plantilla personal, la plaça de Tassoc, que esperem que un any puguem traure-la també, i després implementant també gent de pràctiques que hem tingut col·laborant en el taller d'ocupació, en aquest cas en el taller d'ocupació Muro Ocupat 1 i Muro Ocupat 2, amb els companys, el professorat de dinamització sociocomunitària i també l'alumnat per als tallers, i després poder treballar les diferents activitats a partir de les enquestes i tot el que el jovent ens demanava, donant el servei de transport universitari, intentant complementar en la ludoteca, en el CLIA, per intentar aconseguir que el Consell d'Infància i Adolescència, després tinc la seva plasmació en el Consell de Joventut, i ara el que em presenta avui és, diguem-ne, la plasmació o la cloenda de tot allò que se'ns demana en un moment que el jovent està de vacances i vol espais de reunió i vol tindre espais de sociabilització durant l'estiu. Per tant, plantegem el reeditar el que és el Jugamuro, que ja hem comentat, gràcies a Domingueros del Coll, per a fomentar això, ser alternatiu, de jocs de taula, de crear interrelacions, que no sols sigui un espai tancat per a joves, sinó crear la intergeneracionalitat en tota la família, i gent que li agraden els jocs de taula, perquè al final és un oci molt saludable, que fa pensar, que fomenta la creativitat, que a més pot ser lloc de trobada i que pot crear-se fins i tot llocs estables al llarg del centre jove durant tot l'any per a poder fer trobades i jugar al joc de taula sempre, o a rol i demés, recuperant una, en certa mesura, una tradició que farà uns 15 anys es va iniciar i que es va perdre, i que ara sembla que torna a voler sortir a l'àmbit social, i després també vincular aquest alternatiu, aquesta creativitat, aquesta formació per mig de lo que és l'estiu jove, amb formació i oci, competicions de jocs de tenis taula i de per exemple també de videojocs i de més, complementant també la part més artística interdisciplinar del que és el muralitzat, que al final també vol intentar fomentar aquesta creativitat, que no ens quedem sempre en la part de que els jovens estan sempre pegats a un mòbil o que no es relacionen, que no són creatius, no? Tot el contrari, hi ha que trencar aquestes cremes, i al final també d'aquesta forma ens ajuden a formar part del poble, intentar identificar-se més en el poble, de valorar més el poble i sobretot participar, que al final també aquesta vinculació que les regidories que estan al meu carrer, de joventut, participació ciutadana, associacionisme i patrimoni, al final intenta donar també, posar la base per a que després, com he comentat en la roda de premsa, els companys i companyes que encapçalen turisme, cultura o promoció econòmica puguen utilitzar aquests recursos, o fins i tot també educació, poder utilitzar-ho per a crear aquesta interdisciplinaritat i que tinga un reflex real en el nostre poble, de la base dels que ara som jovens, dels que seran jovens i després dels que deixem de ser jovens, però que al final és una forma de pensar, de pensament. Tots podem ser jovens perquè tenim aquest xiquet dins del nostre cari.
3: Un últim detall, no? Dins de Muralitza't, aquest programa en Muro, el Muro de les Illes Balears, que és xulíssim.
4: Exactament, i des del programa sempre ho dic, sempre no hem de ser compartiments estancs, la interdisciplinaritat i el vincular projectes i el crear relacions estan ahí. I una de les coses més boniques que hem pogut fer és des del projecte Muro per Muro Mediterrani Compartir, d'aquest germanament que tenim, que té diferents diguem-ne eixos estratègics, vincular a la part juvenil i artística i participativa vinculat al muralitzat, d'aquest intercanvi d'artistes que puguem regalar-nos experiències artístiques, experiències humanes i al final també el que són punts d'encontre per acostar-nos, per crear germanor i sobretot per intentar fomentar una cosa que hauria de fer-se més, que és crear i teixir lligams, crear ponts en una societat que li fa falta molt el factor humà, el factor artístic, el factor creatiu i sobretot també el factor emocional de crear vincles mitjançant l'art.
3: És molt ràpid, és el fet de que vau estar allí a Muro, el Muro Balears, vau fer uns murals i ara mos tornen, no? Mos tornen la visita.
4: Exactament,
3: artistes.
4: Exactament. Alba Galdón i Toni Espinal van fer allí dos murals, com comentava Alba, en el que es plantejaven la visió de sí. que compartim els dos muros, bueno, banyats per, diguem-ne, uno de, uno que té platja i l'altre que té
3: interior.
4: Que els dos som, interior, però al final jo, és el que comentàvem allí, i jo dia els dos som una illa, perquè, perquè nosaltres som una illa entre muntanyes, i som una illa banyada per la Mediterrània. Clar, clar. Per tant, sí. nosaltres tenim l'embolcall de la Mariola, del Benicadell, la Aitana i la Serra de la Mudaina, i ells tenen l'embolcall de la Mediterrània en la seva platja, en l'Albufera que tenen al voltant, i en una planura que la veritat que és un poble que, com bé deia Alba, compartim, ens uneixen moltes coses, compartim moltes coses, i que al final també, si podem teixir aquests vincles mitjançant el factor humà i l'art, sempre
3: ahí estaran aquests autors balears, vindran així. Molt bé, doncs ja especificarem dades d'això, però volien saber això.
4: Del 25 al 28 de juny, en Muro, en el lateral del camp de futbol La Llometa, carrer Duquesa d'Almodóvar, tindrem les intervencions murals, i es complementarà amb eixe jugamuro i les activitats de juliol de...
3: Exactament. 27 i les activitats de la joc. Perfecte, Sergi, gràcies.
4: Això a vosaltres.
3: Gràcies.
5: Del árbol a la mesa. Las cerezas montaña de Alicante tienen un sabor único porque están cultivadas en los campos de nuestros valles con un clima mediterráneo templado, cuidadas por manos expertas y su recolección es artesanal. Las cerezas montaña de Alicante están certificadas por la Indicación Geográfica Protegida Cerezas de la Montaña de Alicante. Pide las auténticas cerezas, son inimitables.
6: Con la colaboración de la Diputación de Alicante.

0: Des de la butaca de Ràdio Alcoi, coneixem les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina.
1: Bon dia, Virgilio, què tal, com estem?
2: Hola, Paco.
1: Com va
2: bueno, pues, anem, ja fa molta calor. Esta setmana, el que és la cartellera, hi ha 5 novetats. El que passa és que les dues pel·lícules realment que hi ha, pues, són pel·lícules que a mi realment m'atrauen. Una sí que m'atrau, no? L'anar a veure ara el retorno del rei, pues, se fa un poc farragós. Però, bueno, en sí, queden vale. moltes de la setmana passada, perquè el que té de gran mèrit la cartellera d'Alcoi és que pràcticament arriba quasi tot i es renova constantment. No, I bueno, i sempre queda alguna cosa per veure i sempre n'hi ha pel·lícules que te s'escapen.
1: Al mateix temps.
2: Sí.
1: En el tram final del programa el que farem és que, com acabes de vindre del Festival de Cannes...
2: Sí, pues, bueno...
1: Com ho agrada, eh?
2: Del Festival de Cannes no m'has agarrat poc preparat, perquè a més són pel·lícules d'una nacionalitat pues un poc...
1: Ho vas viure tan intensament... Ho vas viure
2: però sabem, claro. Tu i jo sabem que ens va sorprendre eixa palma d'or a la millor direcció, no? De la Bola Negra, no?
1: Los Javis.
2: Sí, que ara la comentarem.
1: Vale.
2: Jo sí que preferís que el Festival de Cannes, a mesura que van venint vale. les pel·lícules, perquè aquest any les han vistes totes, eh? Siga en streaming, però... i quasi totes en sala gran, eh? És dir, que té molt, molt interès.
1: Molt de mèrit. Mm-hmm. Molt bé, perfecte. Bueno, no has estat en Cannes, eh? Va, anem a desmentir-ho, eh?
2: No, en Cannes crec que no has estat mai. És dir, si vols que digui la veritat, jo crec que en Cannes el meu primer supost donaria per a una Coca-Cola i poc més, no?
1: A dir bon dia.
2: Exactament.
1: Molt bé, molt bé. Bueno, pues escoltem un fragment de la primera escena.
3: Sí, giro. Bien. La boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
4: ¿En el discurso?
3: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
4: Sí.
3: Vale, ¿y de la primera cita?
4: Sí, claro.
3: ¡Mierda!
4: No es obligatorio.
1: Son dos actors.
2: Sí, esta película, quan havia dit que no m'interessava, em pense que he tingut que tirar un poc enrere, perquè aquesta sí que m'interessa. Però, a més, m'interessa no perquè estiga ahí una parella com Zendaya i Robert Pattinson, que són, anem a parlar clar, són l'Star System d'avui en dia, no? Sí. Sinó per la figura del director, el tal Christopher Borgli, que és un director nascut a Oslo, té 40 anys, sí. i que va fer una pel·lícula que vam anar a veure sense tindre ni idea de lo que veiem, que es deia Dream Escenario, i que ens va sorprendre moltíssim. Era una pel·lícula surrealista, molt surrealista, que interpretava Nicolas Cage, que adquirix una popularitat enorme el personatge d'aquesta pel·lícula de Dream Escenario, perquè la gent, sense vindre a cuento, sense conèixer-lo, somiava amb ell. És dir, una cosa que, bueno, que no sé ni com es menja ni com explicar-ho, no? Pues esta pel·lícula va tindre enorme èxit, va rellançar un poquitiu la carrera de Nicolas Cage. A més, dir que aquesta pel·lícula de la que estic parlant, de Dream Escenario, la va produir Ari Aster, que no sabíem qui era, però que després va fer aquella pel·lícula de terror tan important dins del folk, que era Midsommar. Ari Aster és un director prou interessant. Bueno, a Zendaya i a Roche i a Robert Pattinson els acompanyen a Lana Haim i Mamadou Atti, i la produïix aquesta mítica productora que s'ha convertit A24, no? O A24. Bueno, de què tracta el drama? El drama és una parella que va casar-se, Zendaya i Pattinson, que ja han explicat ells en tota la premsa especialitzada lo bé que es duen i lo mal que pensava Zendaya de Pattinson, hasta que el va conèixer i va veure que no era, com diuen ells, un friki, no? I que són fantàstics els dos i tal. Pues bueno, esta parella va a casar-se i quan estan ja la boda està ja preparada, els padrins, que són els millors amics que ells tenen, Alan Haim i Mamadou Atti, pues van a revelar una sèrie de coses que no tenien que haver revelat i que es converteix en un autèntic drama. La crítica la tildà de que és una pel·lícula pesadillesca, que és subversiva, explosiva, que el guió és meravellós, i m'he anotat, perquè no conec aquest home, una cita de Owen Gleiberman, que és un dels crítics americans de més bona reputació, que ha definit aquesta pel·lícula com una hija bastarda del dogma. No sé si te'n recordes que era allò del dogma. El dogma era un moviment cinematogràfic que encapçalava Lars von Trier. Lars von Trier, i que tenia pues, gent molt important allí, com Thomas Wittenberg. Precisament el dogma el que deia que n'hi ha de fer una pel·lícula que, com deia Javier, no, el nostre gran amic, seria vivir cada dia. És dir, quan nosaltres vivim, quan jo estic parlant fora en algú, o m'encontro en el carrer en algú, no sonen violins ni sona música. És dir, el dogma és rodar a palo seco i a lo que se nos ocurrisca dir. A part de que en una conversació entre dos particulars, tu saps que si la tingueres que retransmitir per ràdio, la tingueres que polir, podem dir que llevar pràcticament el 90% de la conversació, no? Doncs pues això és el dogma, no llevar ixe 90% tot i quedar-te en lo que van, en lo que van contant. No sé si exactament he definit bé el dogma, però més o menys va per ahí.
1: És prou dogmàtic.
2: Sí. Jo em recordo una pel·lícula del dogma que va agradar moltíssim, que es deia Celebración. Precisament era una família que es reunia i que en eixa festa de celebració pues eixia absolutament tot el que tenia que eixir, no? dels membres de la família.
1: Sense filtro, no?
2: Tot efectivament.
1: A lo fort.
2: Paco, antes, bueno, de...
1: Pues, digues.
2: Sí, antes de passar a un altre, perquè no hem aconseguit encontrar l'abans, n'hi ha una pel·lícula de dibuixos esta setmana de Dinamarca, però se diu de Dinamarca, que dirigís una directora, d'un director, Jens Moller, nascut a Finlàndia, al fi i al cap de ser, tots països nòrdics, que es diu Flick. Mira que l'he intentat buscar per internet, però sempre que busque Flick, Miss Flick, que és la pel·lícula de terror mítica. Entonces, esta es
1: ja havia pensat en el delfín, en Flip.
2: Ah, bueno, Flipper. Però això tu no ho vas veure, Flipper. Si ho vas veure jo era xicotiu, com vas a veure-ho tu?
1: A mi sona, el delfín allí, que eren allí. Jo és que les pel·lícules d'animalers sempre les ha tingut molt present.
2: Flipper,
1: ja vam dir l'altre dia l'Assi, Rintintint, Flipper.
2: Bueno, pues Flipper era...
1: Liberata Willy.
2: Liberata Willy sí, que Liberata Willy és molt nocillera.
1: Això sí, eh?
2: Però Flipper no, Flipper era de quan jo era crio. Saps? Les dirigia Ivan Tors, me'n recorde perfecte. Exactament. Bueno, pues esta de Flick és la història de Lauri, que és un xiquet de 12 anys que després d'un accident perd la capacitat de caminar, no? Però una criatura que no sabem d'on ve, però d'alguna galàxia molt, molt cercana, pues, apareix i se l'endú a viure aventures, i no sols a viure aventures, sinó que recobre la capacitat de caminar.
1: Bueno, molt bé.
2: Ara ja podem passar a la següent.
1: En pas de passar a la següent, m'has vengut al cap quan has comentat la relació que tenien Zendaya i Robert Pattinson en el rodatge. Sí. I la setmana passada vaig comentar i dic, ostres, faré una coseta de Winona Ryder.
2: Winona, la reina de la generació X, coneguda en Espanya per la pel·lícula... Quina era la pel·lícula clau?
1: Reality Bites.
2: Reality Bites, Bocados de realitat. Sí, que no sou per gau, es va veure en el coll, en el teatre principal. Reality Bites la van veure allí. Lo que passa és que...
1: Bueno, t'ho dic perquè resulta que vaig veure i jo que allí en el moment cumbre, no?, quan estava ella, vamos, ahí a tope, va voler guanyar un Òscar i era Innocència Interrumpida.
2: Sí.
1: I ella era la productora de la pel·li, es va fer ahí un això, s'ho va fer a mesura per a un paper ahí d'estos, i diu, este guanya l'Òscar segur. Total, que la, diguem, contrària a ella, Angelina Jolie. Sí. Pues Angelina Jolie diu que es va portar fatal en ella en el rodatge, que no li va fer cap, la va fer... I després va guanyar l'Òscar Angelina Jolie, i ella no. I dic, ostres, és que, bueno, i dic, això és injust. Però bueno, és que després Angelina Jolie se'n va anar en Brad Pitt, que estava en Jennifer Aniston. I jo dic, a veure, què passa? Quina culpa tenen les pobres muses de 90, Angelina Jolie?
2: Joder. Mireu, bueno, lo que estàs tu empollat de tota aquella cultura... nocillera, no? Pues mira, jo dic una cosa del tema de... Fem un parèntesi.
1: Sí, tenim temps.
2: El parèntesi és el següent. Si tu te'n vas a l'Oscar, sí, i vols intentar guanyar l'Oscar, l'Oscar més difícil de previndre, de saber qui el té que guanyar, és precisament l'Oscar a la millor interpretació femenina. De sempre, a més. Mm. És que tu dius, guanya segur esta i guanya aquella. Seguríssim. N'hi ha una quantitat d'anècdotes meravelloses per ahí que a mi m'entusiasmen, per això m'entusiasma tant el cine, que és que una actriu que jo l'admire, no, com és Julie Andrews, havia alcançat la fama, sí, no per el cinema, sinó per el teatre, per Broadway, on ella havia interpretat My Fair Lady, no? My Fair Lady era un èxit personal de Julie Andrews. Quan George Cukor, el millor director de dones que ha hagut, decidís portar a la pantalla My Fair Lady, i diuen, no podem posar a Julie Andrews, no té el carisma, falta. I tenim que posar a Audrey Hepburn, però tenim un problema en Audrey Hepburn, que no canta. Dona igual, la doblarà una cantant enormement famosa i tal. Audrey Hepburn, entre parèntesis, un altre parèntesis, sí, no, dins de parèntesis, era meravellosa, absolutament, no? La doblarà una cantant d'òpera coneguda i molt bona. Bueno, pues res, se'n va Audrey Hepburn a My Fair Lady, tu imagina't com li sentaria a Julie Andrews, però clar, Julie Andrews la contrata a la Walt Disney, clar, per fer una Mary pel·lícula, la Mary Poppins, clar, no? Una pel·lícula que, dins de la importància que tenia, dins de la productora de la Disney, era de lo més gran, però que no podia competir baix ningú concepte en My Fair Lady. I què passa?
1: Que guanya l'Oscar.
2: Julie Andrews.
1: Això és un poquet justícia divina, no?
2: Després que Julie Andrews...
1: Després la productora se la carregara.
2: Té molt coses enormement bones, Julie Andrews. Entre altres, que encara la tenim així en el món, entre altres, que es va casar en eixa meravella que era Blake Edwards.
1: Que era Blake Edwards.
2: I entre altres, que també va fer l'altre gran musical, no?, de Robert Wise, Sonrises i Làgrimes.
1: No l'ha vist a voltes. Molt bé. Bueno, tanquem parèntesis.
2: Sí, no sé on estem.
1: I anem ara... La següent.
5: ¿Y Rubén, que aprieta mucho para el campeonato o qué?
6: Venga, mueve.
7: Lo normal. Ganaré. Haré historia. Lo dicen los atletas.
5: ¿Quiénes? ¿Tus compañeros?
7: No, ellos no. Están celosos. ¿Has entrado en mi habitación? Está todo diferente.
8: ¿De qué me hablas?
1: Vale, sí, está...
2: Bueno, Corredores, digo, esta película, una película que mai haverem aspirat a veure a la Cine al Coll, aplega puntualment el debut de Laura García Alonso, una madrileña molt jovenissima, de 36 anys, amb Alba Sáez, Marina Salas, Àlex Brandemull, que és des que el coneixem, Marta Bessà, Jordi Ferrés. És la història d'una xica que és una corredora d'èlit, que té una crisi psicòtica que l'obliga a deixar la competició. A partir d'ahir, la seva vida té que canviar, té que buscar el refugi en altres coses i en altres persones. La relació d'esta xica amb la seva germana serà el nucli, anem a dir, d'esta narració. Pel·lícula molt ben rebuda per la crítica, com quasi tots els debuts del cine espanyol, i desitgem que la tal Laura...
1: El tema de l'esport, cada volta que un esportista parlen d'ell, que es clava ahí en l'elit i acaba trastornant-se, és un tema també molt...
2: Sí, és un tema, més, completament a tocar, no?
1: I real, perquè fa poc me recordo haver vist lo de Rafa Nadal, que ara està també molt de moda fer els documentals dins d'aquesta càmera que comentem, el vivir cada dia, però en el dia a dia de Pau Gasol, de Rafa Nadal...
2: És que té que ser terrorífic.
1: I exacte, i és que és tant la pressió que es cal, el dia que s'ofegava en la seva pròpia saliva. O sigui, t'imagina una persona com pot ofegar-se en la seva pròpia saliva.
2: N'hi ha un director alemà, Peter Hanke, que va fer una pel·lícula que la recordaré tota la vida, que es dia, la vaig veure en una de les setmanes internacionals d'eixes de cine subtitular que feia el Colón, que es dia El miedo del guardameta en el área ante el lanzamiento de un penalti.
1: Sí? ¿Es
2: día en China? Sí, El miedo del guardameta al lanzamiento de un penalti. Bueno, pues va haver un porter del Barcelona, jo no recordo el nom, que no va a poder aguantar la presión de ser porter, no del Barcelona, sino de la propia vida, que es muy serio.
1: Ah, sí, sí, este chico alemán que se va a suicidar.
2: Sí. Henke, ¿no?
1: Henke, sí.
2: Henke. Exactamente. Tú imagina't, imagina't hasta un podem, aplegar.
1: Eso sí, esta corredora parla un poquet d'aixa obsessió de l'esport que va portar. Sí, sí. Molt bé, doncs aixes dos, diguem, bueno, tres en la de dibuixets.
2: Sí, hi ha
1: pel·lis, i ara
2: dos que reposen.
1: Dos que són aixes reposicions que hem estat parlant les últimes setmanes.
8: Ha llegado el final. Cada día Frodo está más cerca de Mordor. ¿Cómo sabemos que Frodo está vivo? ¿Qué te dice el corazón?
1: No me es el sentir Frodo, Mordor.
2: Sí,
1: ay, espera, espera. Mi anillo.
8: Venga
1: con ellos.
8: Esta es tu prueba.
1: Ah, me encanta, me encanta. Dime.
2: Bueno, Peter Jackson. Que ja t'ho has ensenyat, sí. En Van Eyser.
1: Ah, sí, era bueno, el poble, no.
2: En Pequerua Vall, no?
1: Vale.
2: Pues Peter Jackson tanca la trilogia basada en Tolkien, sí. El Retorno del Rei, El Senyor de los Anillos, tercera part. Vos queden per veure 4 hores i 11 minuts, jo vos aviso ja, saps? Sols es pot veure en el cap de setmana i així pues, assistim ja a que la batalla per la Terra Mitja, per la Tierra Media, en les forces del, com li diuen aquell...
1: Sauron?
2: No, Saruman.
1: Saruman.
2: Saruman, ja destruïdes. Pues, encara tenim una xicotiva esperança. Ai. Bueno, mentre tot això es fa, encara va per allí Aragorn, que reclama el trono, i sobretot van Frodo i Sam, no? En busca de del monte del destino, no? De la muntanya del destí.
1: Bueno, el destruir retorno... l'anell.
2: El Retorno del Rei, 11 Oscars, en una diferència respecte a les seues competidores, que són 11 de 11.
1: Nostra,
2: va fer 11 de
1: pleno,
2: 11.
1: Va fer pleno.
2: No ho entès mai, jo, per aquesta pel·lícula va guanyar 11 Oscars quan ja duiem de pel·lícula 7 o 8 hores, no?
1: No.
2: Per ahir, no. Antes, no?
1: No, per això és un homenatge a les altres dues, era un homenatge a la trilogia.
2: Ah, era, claro, era premiar a les tres.
1: Claro, exacte, eh? Vale, hosti, filió. Sí, sí.
2: No ho entès mai. No, no m'has acabat de convèncer,
1: no,
2: però
1: no, sí.
2: Possiblement tingués raó,
1: claro,
2: tu.
1: Claro, claro. Era un poquiu com això, el conjunt.
2: A més, tu estàs més pròxim d'esta trilogia que puc estar-ho jo, eh?
1: Ahí està. També, sí que és veritat.
2: Vale.
1: I, no, i prèviament no coneixia jo a Tolkien i això,
2: bueno,
1: perquè hi ha gent, jo no el coneixia.
2: Pues,
1: i bueno, bé, està bé. No és que sigui un superfriqui del Senyor de los Anillos, però sí, em va agradar.
2: Si vols que fem un parèntesis més xicotiu encara, en l'època meva d'estudiant universitari, és a dir, un període que abarca 5 anys de la llicenciatura, que van des del 69 al 74, Tolkien era el Nova Mas, perquè en el Mayo francès, lo de la imaginació al poder i totes aquestes històries es basaven en Tolkien, no? I en el de Nàrnia, també, el pesat este de Nàrnia, com li diuen? C.S. Lewis, no?
1: Ah, vale. Pesat este de Lewis. Bueno, que no me l'escolte.
2: Deu ser un poc... No, pues mira, de Lewis, de C.S. Lewis, que era un professor, crec que d'Oxford, n'hi ha una pel·lícula meravellosa circulant per ahí, que es diu Tierras de Penumbra, que la tens que haver vist.
1: Sona, Tierras de Penumbra.
2: Que la va interpretar Anthony Hopkins i crec que era Debra Winger. Actriu meravellosa, físicament,
1: sí.
2: I com a actriu fantàstica,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: a pesar d'haver protagonitzat Oficial i Caballero, no?
1: Pobreta, que no, que això va ser... No tillera, això no me la toques. Me la toques,
2: vale.
1: Això no tillera.
2: Bueno,
1: pues... que jo sí, que era l'època d'Anthony Hopkins que em feia aixina con totes com d'època.
2: Professor...
1: Era... tiempos de Penumbra, después era una en Emma Thompson, en va fer ahí 3 o 4.
2: Y les películas que feien James Ivory, Lo que queda del día, ¿no?
1: También sí que
2: saps? Y películas de este estilo, de... Bueno, esta no la va fer Anthony Hopkins, però Ivory va fer una cabassada de pel·lícules d'estes de basades en les obres literàries d'estos, que són bons,
1: sí,
2: és dir.
1: Sí, no.
2: Aquella època d'Oxford i de Cambridge era meravellosa, perquè van eixir una quantitat de personatges impressionant.
1: El dic pel·li no fillera, quan es diu la paraula Oxford Blues.
2: La conec, també, del Rob Lowe.
1: Sí, Rob Lowe. Pobre xic, ja crec que...
2: Sí.
1: El pobre Tom Pratt.
2: No, va fer alguna pel·lícula
1: sí,
2: de Zen.
1: Sí, va fer alguna coneta.
2: Sí, en té una Rob Lowe en Jacqueline Bisset, absolutament això, fantàstica, això, és dir, ara no me'n recordo com es dia.
1: M'has deixat un fragmentet, eh? De...
2: Home, sí, que... la cançó d'Annie Lennox, no?, que sona en el...
1: Va, espera, t'ho mira, l'anillo. Ai, espera que se'n puc iu.
2: No, el tono va per ahí, sempre.
1: Claro, no, molt. Vaig adelantar. Dani Lennox és guai, també. I xina celta, no? Però no sé, tal aquí jo sí. Me'n recorde, no?
2: Pues esta és la més famosa sí? Del Retorno del Rei, sí.
1: No sé. Sí. No
2: lo que no és la que caracteritza la sèrie. A més, és que es confundia en aquella època entre la música de Jackson i la música de Juego de Tronos i totes aquestes històries.
1: No, però Juego de Tronos el posterior.
2: És molt temps després, però bueno, era el mateix.
1: Ja. Ah, Liv Tyler, va. Bueno, pues bé, hem sentit un poquet a Annie Lennox.
2: Sí, vale. I ara ens queda ja una reposició.
1: Una altra reposició.
2: Vale. Ahí és el que el vaig dir jo, de que un dia farem un especial vale. De veure reposició. Si convé repondre aquest tipus de pel·lícules, perquè ja. El problema que tenim és que no és que tinguem molt fàcil accés a elles, sinó és que l'accés és immediat perquè les tenim en casa, ja, hasta una còpia en bon estat. No és qüestió tampoc d'anar-se a internet i descarregar-lo primer que aparega per allí. És còpies legals en bon estat. Esta que ve, pots posar-se a casa.
1: Escoltem un fragment?
2: Sí.
9: Está atrás del canguelo y no estoy para juegos.
10: Oh, ya sabemos dónde está la princesa. ¿Dónde estará el...
11: ¡Dragón! DreamWorks Pictures te invita a una
1: també
11: tierra...
1: També ho és superxula, eh? DreamWorks Pictures te invita a una tierra...
12: ¡Fuera de la mesa!
13: ¿Y dónde la ponemos?
1: Bueno, és rec.
2: Bueno,
1: sí.
2: És rec que complís 25 anys,
1: 25,
2: no?
1: 25, ja. Uf,
2: luego, la pel·lícula de 2001, la pel·lícula que pràcticament llança de nou l'avalanxa de pel·lícules d'animació, d'eixa animació 3D, que va dirigir Andrew Adamson, també altre neozelandès de 60 anys, nascut en Auckland, i que és el director de la que parlàvem abans, Les Cròniques de Nàrnia.
1: Ah, mira, veus?
2: Saps? I també de Vicky Jenson, que va fer aquella, no sé si la veuries, l'Espantatiburones.
1: Ah, sí, l'Espantatiburones.
2: De 2004, sí, no? Sí, sí, sí. I, bueno, i de Vicky Jenson sí que tinc algo curiós que dir-vos. Sí, i quan era jo molt crio, molt xicotiu, 7, 8 anyets, 6 anyets, n'hi ha una sèrie molt famosa per la tele, és el que la vem en blanc i negre, perquè estem parlant dels anys 60, principis, que era Los Picapiedra. I en Los Picapiedra, els fondos... Mítica. Els fondos sí. Es dibuixava...
1: Està bé?
2: No, la codirectora, Vicky Jenson.
1: Ah, Vicky és...
2: Vicky Jenson,
1: vale,
2: sí.
1: Vicky Jenson.
2: Sí. Bueno, tots sabeu de què va el rec, no? Ese Ogo Buñó que viu en una ciénaga, quan de repente apareixen tots els personatges famosos descuentos i té que entrar en contacte en la, en la princesa, crec que li diuen Fiona. Per a que tinga relacions amb el Lord este que ha expulsat absolutament a tots els personatges.
1: Un príncipe fantàstic.
2: Sí, com li diuen? Farquaad, el Lord Farquaad. Vale, o Farquaad.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: En la versió original, Eddie Murphy estava, Vincent Cassel, Mike Myers. I qui doblava la princesa Fiona en la versió original?
1: Ho tinc així, perquè no m'ho sabia. Cameron Diaz.
2: Altra
1: no fillera.
2: Sí, música esplèndida de Harry Gregson Williams i John Powell. Van estar molt de moda, tant un com l'altre. Uh-huh. I també hem posat un trosset de música.
1: Així que ell, el burret, el va fer, crec que José Mota,
2: el va doblar.
1: El rec, no me'n recorde, però també era conegut. Sí. Vale, ara m'escoltar, un poc fragmenter d'ahí.
2: Jo crec, perdona, que el burro crec que era Eddie Murphy, eh?
1: No, vull dir, en l'espanyol.
2: En l'original.
1: Sí. Vale, Eddie Murphy el burro, vale. Sí. I així era José Mota, vale. I el rec no se'n recorde.
2: No recorde jo.
1: No, tampoc. Y a Rick en el lato sería Mike Myers. Vale, vale.
2: Mike Myers, que era el... Vale, vale. ¿Cómo le dicen a la gente y se quede?
1: Ostras, y se lo molaba también. Mini yo. Era... Sí. Però està no sona de rec, tampoc.
2: No, és la música de la banda sonora. Vale. Pots avançar ara, si te vols, vale, perquè vale, sí que n'hi haurà fragments que la coneixeràs, sí, sobretot sí, de la meitat acabant.
1: Sí, sí. Com era? Ara ja estic pensant en el Mike Myers.
2: N'hi ha cançons enormement conegudes de la sèrie Rec, eh?
1: Sí.
2: De Smash Mouth, per sí, exemple.
1: Eixa, sí. Sí.
2: Jo ja el dic que tant Harry Gregson Williams sí, com John Powell eren absolutament fantàstics. També estàvem en una època en la música que estava evolucionant, no? És dir, sí, de les bandes sonores aquelles meravelloses de John Barry, John Williams, sí, George Delery, tots estos, a lo que estàvem escoltant era lo que va dir John, li van preguntar un dia a John Barry, li van dir, vostè què opina de la música de Hans Zimmer, sense anar més lluny? Sí. Diu, no, és que jo no sé res de la música de Hans Zimmer, i es diu, és que la música meva la faig jo soles, mentre que Hans Zimmer la fa en un
1: fàbrica,
2: estudi, ara, sí, sí, en una factoria enorme, una factoria on cada un està portant una idea, no? És a dir, són coses molt xules i molt curioses.
1: Sí, sí, sí. Allà m'ha dit Austin Powers.
2: Austin Powers.
1: El superagente. En el mini jo aquell.
2: El, no, n'hi ha, n'hi ha. Jo a Mike Myers el compare també un poquet en aquell que va fer de malo en la loca història de les galàxies.
1: Oh, que bo. El Rick Moranis.
2: Rick Moranis.
1: Que he vist que s'han reunit a Travolta repartiment. No sé si van a tornar a fer una espècie de seqüela o algo de la loca història de la galàxia. Sí,
2: és
1: sí,
2: que crec que Mel Brooks crec que encara viu,
1: sí,
2: també.
1: Sí, crec que 100 anys o així, i pel sí, motiu. Pel motiu
2: de serà 100 anys que complirà Mel Brooks,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, la pel·li, no? La pel·li, no? Ahí, Mel Brooks.
2: Molt saps en qui va estar casat Mel Brooks molt temps? Sí, era una actriu absolutament fantàstica, en Anne Bancroft.
1: Ah, Anne Bancroft.
2: Sí, sí.
1: Que nivell,
2: no? Bueno, no quadren, eh? No quadren.
1: Vistos però... de fora, no?
2: Sí.
1: La faria riure. A veure, què pel·lis has vist esta setmana?
2: Bueno, esta setmana vaig molt fluix, va, no? Ja, només sí, vaig anar a veure una pel·lícula de terror i home, ja són dos seguides de terror. Vaig veure El passajero nocturno.
1: Ostres.
2: El passajero nocturno, que està basada en eixes leyendes que a mi... Eixes sí que em fan por, no? Eixes de que... és que no vull dir-les així perquè no es pot...
1: No es
2: poden sentir, no es poden escoltar gent més xicota i que tinga això que tu pares en el cotxe a una persona i que diga, vaig amb cuidado en la pròxima curva, etcètera, etcètera.
1: La famosa xica de la curva.
2: La famosa xica de la curva, això fa molta por.
1: Però només veus pel·lis de por, tio.
2: És que és el que n'hi ha. I l'altre que vaig veure era Hocum, que també te ho vaig dir, i en queda per veure... És que el que en queda per veure és Michael, que és la biografia de Michael Jackson. Tu l'has vist ja?
1: Tampoc, tio.
2: Que tinc que anar ja, perquè ja estarà a punt d'anar-se'n.
1: Sí,
2: Michael, és que jo no sóc fan de Michael.
1: No eres Michael,
2: fan, gens, però mai. No he pogut. Jo en el...
1: La part final, no?
2: En aquella música, com es deia, la música que feia Michael Jackson, la Supreme, i ja en... com li diuen aquella... La dama que cantava blues, esta... que està, bueno, jo me...
1: Whitney Houston, no?
2: Houston era... Whitney Houston hi ha en les pel·lícules...
1: El guardaespaldes.
2: No. Vale. Diana Ross.
1: Diana Ross,
2: Michael Jackson, tot
1: això. Això no està
2: fet. No, els únics, anem a dir, l'únic que m'agradava un poquet era Otis Redding, que quan cantava aquell de sentado con los pies en el borde de una no sé què... I poco más, és dir, això tenia un nom, no?, aquest tipus de música, que, a més, Jo em donava molta ràbia, perquè en aquella època, en totes les llistes de Billboard, de cançons, sempre guanyaven ells, de Four Tops, tota aquesta gent ocupava tots els primers puestos i diuen, no, és que la meravella, menys James Brown en aquella d'It's a Man's Man's World, tot el que més jo passava olímpicament. Jo era dels grups inglesos.
1: Segur sempre d'esta part de l'Atlàntic.
2: Jo he sigut molt europeu i poc americà. M'ha agradat molt el cinema americà, evidentment, perquè el cine és bàsicament una manifestació que naix, aunque naix en França, són els americans qui l'industrialitzen, no?
1: Sí.
2: I nos el posen a l'alcanç de tot el món.
1: Però la música sempre ha sigut més
2: europea. Sempre ha sigut europea totalment. Jo m'agraden molt els grups anglesos i sé diferenciar-les a simple vista, un grup, si són conegudets, no? A simple vista, a simple oído d'un grup americà d'un grup anglès.
1: Curiós. I mira que parlen igual, però no.
2: Sí.
1: Molt bé. Por res, molt interessant també el que nos has contat. Virgilio,
2: bueno,
1: por res, estem en contacte.
2: Vull dir que hem tingut molt temps,
1: la
2: no?
1: La setmana que ve, sí, la mitja horeta.
2: Sí.
1: A voltes és que ens falta la mitja horeta, però esta volta...
2: És que teníem poc cine, esta volta.
1: Sí, però nosaltres adaptem, nosaltres...
2: No, fem parèntesis i que les deixes, no?
1: Obrim un parèntesi i ja quedem mai soles. Moltes gràcies, Virgilio.
2: A vosaltres.
1: Adéu, adéu.
12: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Al cierre de una semana negra, el PSOE se prepara para defenderse de las acusaciones que aparecen en el auto del caso Leire Díez. Los socialistas asumen que este caso les va a acompañar durante semanas en las que el partido seguirá tirando del discurso político que ayer inauguraba Óscar Puente al hablar de la existencia de una operación antidemocrática para acabar con el gobierno. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, Casal. El PSOE espera el levantamiento del secreto de sumario para poder dar explicaciones detalladas sobre las actuaciones que recoge el auto del juez y que salpican de lleno a quien entonces manejaba las riendas de Ferraz, el secretario de organización Santos Cerdán, en torno al que el partido intenta acotar los hechos. Los socialistas preparan su estrategia política, incluso judicial, con todos los escenarios sobre la mesa. Ferraz, de entrada, mantiene su defensa de la gerente actual imputada en el caso, aseguran que los contratos firmados por Ana María Fuentes son legales y apunta a la estrategia del Partido Popular.
15: Es verdad también que hay algunos elementos que casualidades no parecen, ¿no? Cualquier ciudadano que esté viendo estas filtraciones es consciente de que algo extraño hay.
14: Los socialistas compran así el discurso que empezó a desplegar ayer el ministro Óscar Puente.
13: Ahí media ampliamos, comentamos aquí el último CIS también de Tezanos, que refleja una ligera caída del PSOE de 2 décimas y una subida del Partido Popular que no llega a los 2 puntos. El PSOE seguiría ganando las elecciones, según el CIS, en un barómetro que se hizo antes del estallido de estos casos de presunta corrupción. El Partido Popular insiste en su estrategia de desgaste al gobierno, señalando al Ejecutivo, pero también a sus socios. Pero el PNV le ha vuelto a decir hoy que se olviden también Junts. Estos son Alma Escurra del PP y Miriam Nogueras de Junts.
16: Yo quiero recordar que Junts no apoyó un gobierno en solitario de Alberto Núñez Feijóo. Fueron actores principales de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Ahora lo que van a tener que decidir es si quieren ser actores principales de su salida. Y esto aplica también para el PNV.
17: Nosotros no esperamos nada. Nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones.
13: Y es que no era un gobierno en solitario. Junts avisa al Partido Popular de cuál sigue siendo su línea roja. Esa línea es Vox. 2:02. La otra noticia del día es la preocupación de la OTAN y la condena de los 27 tras la incursión de un dron ruso que ha impactado en un edificio en una localidad rumana en la frontera con Ucrania. Rumanía, país de la Unión y miembro de la OTAN, que ha recordado que está preparada para defenderse, para defender cada centímetro, cada pulgada de territorio de sus aliados. Bruselas, Enrique García Pozo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
18: Buenas tardes. Bruselas acusa a Rusia de intentar desestabilizar al bloque con una violación de su espacio aéreo, con la que Moscú ha cruzado una nueva línea roja, decía esta mañana en un comunicado la presidenta de la Comisión, von der Leyen, que en unos minutos comparece aquí, en la sede del Ejecutivo Comunitario. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, cree que lo ocurrido es una demostración de que la guerra ilegal de Rusia no se detiene en la frontera ucraniana, y ha trasladado al presidente rumano que la alianza está lista para defender cada pulgada del territorio de los aliados. Bruselas y la OTAN señalan directamente directamente a Rusia, mientras que las autoridades de Rumanía han pedido formalmente a la alianza el despliegue de más capacidades antidrones en su espacio aéreo, el flanco oriental, que ha sufrido una incursión de drones sin precedentes en las últimas semanas.
13: Nosotros a iMedia vamos a acompañar a Pablo en sus últimos días de estudio. Pablo está preparando la selectividad, la prueba de acceso a la universidad, que en su caso arranca el lunes en Madrid. 300.000 chavales que se van a examinar en España a partir de la semana que viene. Repaso o estudio fastidiado, porque este fin de semana siguen las altas temperaturas, 11 comunidades con avisos por calor y alguno lo va a tener que aliviar entre los apuntes. Pronóstico del tiempo con Jordi Carbó.
19: La semana finalizará con ambiente plenamente veraniego, sol y todavía mucho calor. La excepción en el Cantábrico, donde hoy las nubes ya son abundantes, temperaturas más bajas, pero van a subir las máximas respecto a ayer, tanto hoy como el fin de semana, en el centro, sur y este de la península. Máximas ya cercanas a los 40 grados en el Valle del Guadalquivir, por encima de los 35 en el resto. En general, mucho sol, pero cuidado porque las tardes, sobre todo el fin de semana, se presentan con tormentas en la Ibérica y los Pirineos, sobre todo.
13: Luego comentamos con Carbó el tiempo de este fin de semana, incluido ese alivio de temperaturas que se anuncia para la próxima semana.
12: Hora 14, con Javier Casal.
13: Y con más cosas, en redacción de informativos, Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. La IREF confirma que el gasto en pensiones no superará los límites previstos en la normativa, pero advierte de que no se garantiza la sostenibilidad del sistema. La Autoridad de Responsabilidad Fiscal cree en su informe de este año que el envejecimiento de la población presionará el endeudamiento a largo plazo hasta el 123% del PIB en 2050. Además, por segundo día consecutivo, en institutos y colegios de Sevilla, Cádiz y Córdoba, ha ocurrido esto. Que en mitad de la clase ha empezado a sonar Bad Bunny, en concreto de las pantallas digitales, ha sonado la canción Debí tirar más fotos. Desde la Junta están investigando lo ocurrido tanto ayer como hoy y de momento no saben si se trata de un hackeo. Bad Bunny, Casal, por cierto, que mañana da su primer concierto en Madrid.
13: Bad Bunny, siempre bien. Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido, arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
12: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
21: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues ya conocemos las cifras de ese presupuesto de 2026 de la Generalitat Valenciana, que asciende a 33.305 millones de euros. Estos son 1.104 más que en 2025, una subida de algo más del 3%. Destaca el aumento, como ya se había anunciado, en partidas como educación, que suben un 6%, porque se incluyen las mejoras salariales y en otras materias como infraestructuras educativas que se están ofreciendo en la negociación a los sindicatos para frenar la huelga educativa, que ha cumplido hoy su tercera semana y que sin duda se ha convertido en uno de los mayores retos del nuevo gobierno de Pérez Llorca, a las puertas de un fin de semana en el que al final sí se va a seguir negociando para parar esa huelga.
12: Hora 14, Comunidad Valenciana.
21: Y enseguida vamos con las novedades en esa negociación en materia educativa, pero antes vamos a desglosar esas cuentas de 2026 que han costado tanto ya que estamos a mitad de año y que se van a aprobar en julio. Hoy primer paso con la aprobación en el Pleno del Consell de estos presupuestos que suponen, como decíamos, un incremento global del 3% hasta un 6% en educación y casi un 3% más también en sanidad, que como siempre es la partida que se lleva mayor porcentaje de las cuentas, con un 35% de esos más de 33.000 millones de euros. Unas cuentas que acaba de presentar en el Palau de la Generalitat el presidente Pérez Llorca, son sus primeras cuentas, junto al conseller de Hacienda, José Antonio Rovira. Siguiendo esa comparecencia ha estado nuestra compañera Natalén. Sana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
22: Buenas tardes, Ana. La educación, la sanidad, el bienestar social y la vivienda son los ejes que marcan este presupuesto, el más alto de la historia de la comunidad, sin tener los recursos extra del Estado, según ha remarcado el conseller Rovira, que insiste en reclamarle al Gobierno el Fondo Transitorio de Nación hasta que haya un nuevo modelo de financiación. El gasto en sanidad es el 36% del presupuesto y, como ha ido anunciando el presidente Pérez Llorca a lo largo de estos días, la Consellería de Educación concentra casi la mitad de las cuentas, 7.749 millones, un incremento del 6,2%, 450 millones más que el presupuesto actual. Y Rovira ha afirmado que están recogidos los compromisos adquiridos. No se vende humo.
0: Se han consignado todos los compromisos con la educación pública en un presupuesto creíble y real. No se trata de vender humo ni llegar a acuerdos con medidas sin consignación presupuestaria o sin memoria económica. Eso lo hacían los anteriores gobiernos, no nosotros. El incremento en educación sitúa a la Comunidad Valenciana en la tercera que más gasta por alumno. Exactamente 7.600 euros de gasto por alumno.
22: A diferencia del presupuesto del 25, no hay...